0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105, el show despertador que desperta, que encigala, que endolla, que entreté, que fa ballar i cantar i també riure tot Catalunya. És un plaer per mi estar aquí davant d'aquest micròfon, el de RAC 105. Soc l'Ernest Codina, el que més matina, efectivament. De veritat, és molt d'hora, és molt d'hora. Ai, ja soneta, però més mal del cafè, de la nostra bona música i també de la passió, de l'ofici, de les ganes i de la connexió que sentim amb tots vosaltres, que segurament esteu ara mateix doncs, mínimament desemparats, no, amunt i avall, enmig de la nocturnitat, no, i de l'obscuritat de la matinada. Doncs escolta'm, fins a les 11 del matí, mica en mica anem despertant, amb moltes coses que hem preparat i que de seguida us explico. I com sempre comencem pel principi, parlant del temps, que és el gran tema, especialment últimament. Avui l'Alfred Rodríguez Picó a La Vanguardia titula Traca final de tempestes. Jo crec que és un titular molt eloqüent, molt explícit. És veritat que demà s'imposarà el sol i desapareixeran les pluges durant uns dies. L'ambient quedarà més fresc, però demà hi arribarà. De moment avui, entrada de mestral i tramuntana amb sol. Hi haurà més núvols a les comarques de Girona. Xàfecs aquest matí que es desplaçaran a partir del migdia cap al nord de Barcelona i avançada la tarda, o més tard, cap a les últimes hores del dia, cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al tanto, perquè avui hi ha el segon dels concerts d'Oques Grasses. Veurem si aquests xàfecs del vespre poden afectar o no el concert. Demà, insistim, sol i ambient més fresc. Per tant, aneu preparant el jersei. Jo encara no tinc l'hàbit d'agafar-lo, el jersei. Jo he tornat a venir amb màniga curta. Llavors em refredo. Clar, passa el que passa. En fi, va, tret de sortida, edició de Juernes, programa 1130 ja, del Matina Codina, que ens portarà aires de cap de setmana, ambient radiofònic d'allò més festiu. Dijous paella, avui al migdia és aquell dia que pots demanar paella a molts restaurants, però això ho deixarem més per l'hora de dinar, perquè ara toca repassar-vos el sumari d'avui, com aquell qui diu, amb un cafè a la mà, literalment. Matí de virals, de titulars impactants, però també trobarem el moment per repassar l'actualitat. Avui tindrem reaccions a coses que han passat a les últimes hores. Com aquest primer concert de comiat d'Oques Grasses, tindrem la crònica de l'Héctor Huguet, que hi va ser a l'Estadi Olímpic, també d'un col·lega meu que hi va anar. Sembla que tot va sortir super, super bé, o almenys la majoria de coses. Va ser molt emocionant, brutal. També hi haurà reaccions a una notícia tràgica, que és que es va morir ahir la Mari Carmen, ja sabeu, la dona de 87 anys que van desnonar a Madrid i que va posar el nom al nou decret de la vivenda. No deixa de ser curiós, no? Que hagi mort, no estic dient res, només faltaria, però vaja, quina casualitat, quina coincidència còsmica, tot plegat. I avui tindrem, és dijous, les pífies de la setmana, les pífies que hem fet els del Matina Codina, una estona per descollonar-se amb totes les ficades de pota que hem fet els últims dies. També hem preparat una cançó, ja per anar escalfant el Dia de la Hispanitat, que hem fet aquí els del Matina Codina, sobre els barbarismes, perquè la gent aprengui les paraules correctes en català. També tindrem la tele de l'Alan Lillo. Ahir David Bustamante va estar a l'Hormiguero, el Mago Pop a cara al show del Marc Giró. Tenim alguna cita que no ha sortit del tot bé. I la mar de famosos avui amb la visita de la gran Sara Roy aquí al Matina Codina. Per tant, ja veieu que tenim un gran menú i, com sempre, a partir de les 9, totes les últimes hores que vagin apareixent en aquest 8 d'octubre al Matina Codina de RAC 105. Gràcies per posar al dial RAC 105. Si et truquen i es pregunten, això és el Matina Codina, on cada dia programem també els millors hits musicals. Aquest és de Nil Moliner, Tu cuerpo en braille.

0: Piqué i Shakira, que com que ara està a l'estat espanyol la Shakira, doncs han aprofitat ja per tirar endavant alguns litigis judicials
1: sí,
0: que tenien.
1: Sí, sí, sí, han tornat als jutjats 4 anys després de la seva separació. L'exparella s'ha tornat a veure les cares a Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills.
0: Tu creus que quan, que quan s'han vist al jutjat la Shakira li ha dit...
1: No sé si li ha dit, però sí que s'han vist imatges. I el Piqué ha sortit somrient i molt tranquil sense fer cap declaració, ai, mentre sí, que ella ha sortit acompanyada del seu germà i ha evitat parlar amb la premsa. O sigui que és una mica pel seu camí. Els motius han sigut els nens, com us deia, i és que viuen amb la Shakira a Miami. I segons l'acord que van signar el 2022, han d'anar viatjant entre Miami i Barcelona per passar temps amb el seu pare, perquè, clar, el Piqué està a Barcelona.
0: Quin problema, eh?
1: Doncs ara la Shakira el que demana és que, sobretot en vacances curtes, sigui el Piqué qui viatgi a Miami i no els nens els que facin un vol només per estar uns dies amb el seu pare.
2: Ja, bueno, el Piqué ha tret un negoci amb l'Ibai Llados aquest, o Llados.
1: Llados.
2: Un negoci de xocolata, vull dir que no crec que estigui ara per fotre viatges a Miami.
3: Sí, però és veritat que no té una agenda, suposo, de treballar cada dia 10 hores que diguis, hòstia...
0: I per què no hi vol anar, el Piqué? No entenc. Què passa? Que és com, no, que vinguin
1: no sé,
0: els
1: perquè
0: nens.
1: Perquè diu aquí, doncs ella ha de passar el mateix, però no? Per què no ve ell aquí?
3: Quan van fer l'acord aquest seria quan estava començant la Kings League i llavors ell tenia l'Iu aquí.
1: Si el pare viu a Barcelona i la mare viu a Miami... Per què el Piqué ha d'anar a Miami i la Shakira no pot venir a Barcelona?
4: Perquè ja està de moltes anys aquí, la Garta.
3: Veia més la Garta.
1: La Garta, jo de què?
3: No diga eso a la Mari Marco, la obra que tiene.
1: Però, muy bien, Santiago,
0: jo
1: muy
0: crec
1: bien.
0: Que la justícia...
5: Esta, la teta sol poder.
0: Prou! Va, no, justícia, sisplau.
4: Que poca
0: la, la justícia ha de salvaguardar el benestar de la canalla. Oh. No, és que aquí és molt fàcil, això. Què és el millor pels nens? Que ho facin. Que
1: clar, els advocats de la Cantant estan insistint en que no volen reduir el temps que passin els nens amb el seu pare, sinó l'esforç dels viatges perquè els nens mantinguin millor la rutina escolar, familiar... És veritat
0: doncs,
1: que si
0: Piqué,
1: els nens tenen allà al col·le...
0: Levanta el culo i cap a Miami quan toqui. Oh. Ja
1: mira, no sé, però pobres nens.
5: A mi m'agrada molt Miami platja.
1: Sí, no és aquest Miami, eh? És un Miami més lluny.
5: És maco, no? De vegades vols viatjar a llocs molt lluny per veure coses que ja les tens a casa.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I parlem d'un actor de Hollywood, ara, eh? Ell és Michael Douglas, no sé si et sona.
0: Michael Douglas,
1: perdoneu. Michael Douglas, als 82 anys, acaba de publicar les seves memòries i ha obert al calaix els secrets més íntims de la seva vida. Clar, i ha explicat que quan va començar la seva relació amb Catherine Zeta-Jones, ella li va deixar molt clar que si volia en aquesta relació havia de ser una relació monògama. I ell explica que en aquell moment va haver de fer 5 trucades aquella mateixa nit per acabar les 5 relacions que tenia amb altres dones a diferents ciutats.
2: Bueno, aquest històricament és un guarro de manual que ha hagut d'entrar en centres de desintoxicació sexual.
1: Doncs explica Toni a les memòries que, bueno, nega, de fet, que sigui veritat la seva addicció al sexe, sí, que l'ha perseguit durant tants i tants.
0: Està molt descompensat, eh? O sigui, a mi ara... tinc una parella i em diu, mira, si no et sap greu, haurà de ser una relació monògama, i no hauré de trucar a ningú, eh?
3: No, no. Si m'apures com a bola, a una persona.
1: Ell diu que sí que va tenir problemes amb l'alcohol i les drogues, però això de l'addicció al sexe és absolutament fals.
3: Va, vale. De dir, l'altre sí.
1: Només tenia 5 dones.
3: Hi ha unes ratlles que feien ombra, però...
6: Matina Codina, un programa... de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: quin és el millor croissant de l'estat espanyol, perquè ja se sap, ja se sap, aquesta hora del matí, ja se sap.
1: És un concurs del qual estem molt pendents cada any, que sempre el guanya la pastisseria Canal, és una de les habituals. Aquest any tenim novetat. El millor croissant de tot l'estat espanyol, croissant artesà de mantega.
0: A veure, calleu, calleu.
1: El fan a Barcelona.
2: A Barcelona.
1: Al barri de Gràcia. I el fa la pastisseria Morreig.
0: Morreig! De tota la vida, la meva pastisseria preferida. De tota la vida. Des de petit hi vaig.
1: La pastisseria Morreig, que és el que jo li faria al pastisser que fa aquests croissants.
3: Fem una crida, Ernest. Posa'm eco.
4: És un clàssic,
3: pastisseria Morreig.
0: Ara, amb Coca-Cola.
3: Si ens porteu...
5: Anava a fer-lo jo, la crida.
0: No.
5: Ara
0: no. Ara la vas a fer tu.
5: Ara jo no vull. Fes-la tu, que tens bona...
4: Al carrer Verdi,
0: està.
5: Ara m'he liat.
1: Al carrer Verdi, gràcies.
0: Escolta, si voleu fer feliç l'equip d'aquest programa, que ja sabeu que som grans aficionats als croissants, porteu-nos en una safateta i parlarem de vosaltres el que faci falta.
1: No, ja ho estem fent ara, i recordeu sobretot qui ha portat la notícia a aquesta taula. Xavi Pardo, Diagonal 477, planta 3.
5: Però no ho envieu a RAC1, que el Pardo està als dos jocs. Porteu-ho a RAC105, Matina Codina, i ja ho parlarem.
1: Però aviseu-me, cabrons, quan arribi.
5: Ja veurem.
1: Doncs la pastisseria Morreig s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven en aquesta edició, la 19a edició que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona, i m'agrada molt destacar-vos un jurat amplíssim. Què valoraven aquest jurat que han tastat? Digue'ls-hi tontos, jo em presento també voluntari per ser membre del jurat l'any que ve.
0: Els croissants, perdona, tots els croissants són iguals.
5: No és veritat, no és
1: veritat. No és veritat, no és veritat. Han tastat i puntuat els següents criteris.
2: Calleu.
1: Sabor.
2: És molt important el sabor.
1: Fullat.
2: El sexe.
4: Que rico.
1: Color.
2: El color.
1: Format. Acabat. I alveolat.
2: Ara, està bé el format, però el cuerno té cuernecitos o no té cuernecitos al croissant.
1: No, són d'aquests de mantega.
2: Aquests allargats.
1: Sí, són aquests allargats de mantega. I l'alveolat, que jo crec que vol dir, no?, si té aire per dintre, no?, que es formen aquestes.
2: Per on comenceu el croissant?
1: Que sigui punjós, exacte.
2: El croissant el comenceu pel final o pel mig? Que ja sé que no comença pel mig.
0: Bueno,
2: comença com de fent-lo.
4: Home, no.
0: Home, no. Escolta'm, que tinc molta gana i no sóc de pedra. Tu, que tinc una salivera de Déu. Des d'aquí un petó.
5: Morreig, Morreig.
0: Anava a dir un petó, però efectivament un morreig a la pastisseria.
4: I dos.
6: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
7: Eh, tu!
6: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.

0: Leo Messi s'ha endut un bany de masses de multituds en el seu adéu de la selecció argentina.
1: Després de 21 anys, 208 partits, 126 gols, 70 assistències.
0: Wow.
1: Fa poques hores.
0: Quins números.
1: El Monumental de Buenos Aires, que és com un poliesportiu molt gran d'allà.
0: Crec que és el camp del River Plate.
1: Sí, m'imagino.
2: River!
1: Jo és que no sé amb qui vaig de Boca-River i no em pot interessar menys, també.
0: Sí,
1: ha acomiadat amb honors el que és indubtablement el millor jugador de la història del futbol que hi ha hagut i que hi haurà.
2: Sí.
1: Messi ha dit adéu com si fos un heroi nacional. 85.000 persones que el dia següent no deuen treballar. Han anat a acomiadar-lo.
0: Festa nacional, home.
1: I fins i tot, Ernest, no sé si tenim el document, crec que ha arribat a marcar el nostre Leo.
3: Tenginu Messi! 3! 2! 1!
0: Com per fallar-lo, eh?
1: Sí.
2: Escolta, t'he de dir que se l'ha jugat una mica amb el penal, eh? Perquè l'ha picat al teta, buscant l'escaire, vull dir que...
1: No, era arriscat.
0: I un error de fent un compte enrere abans de xutar un penal, això no ho havia sentit mai jo. 3, 2, 1, vinga.
1: Per la gent de la ràdio, sí, suposo.
2: Gràcies.
1: 3-0 contra Benin. S'han inventat un país per poder jugar aquest partit i ara ja, doncs, el dissoldran.
0: Sí.
1: Llavors, jo he pensat que, tenint en compte que el Leo i jo tenim moltes coses en comú,
0: sí,
1: li vull dedicar unes paraules,
0: endavant,
1: aprofitant que és col·laborador habitual del programa.
0: Quina il·lusió.
1: Però, Leo, me tienes que escuchar.
2: Venga. Sí.
1: Por favor, que m'estic una mica nerviós.
2: Sí.
1: Mira, una carta per tu, Leo, diu. Hola, Leo. Sí. Et faré una confessió. A mi el futbol... Vull dir, a casa meva som molt futboleros, el meu pare en sap molt i jugava que flipes, la meva mare és antimadridista i la meva germana la farien fora d'un bar de hooligans per violenta. Però jo... També et dic que m'han trucat de l'11 aquest any per parlar de futbol a la tele, per tant ho estic dissimulant prou bé. Tu i jo compartim moltes coses, Leo, i a la vegada som persones completament oposades. Mira, per una banda els dos som del Barça, odiem el Madrid, vivim a Castelldefels i tenim barba. I fins aquí. Però també som molt diferents. Tu ets argentí, jo sóc català. Tu ets multimilionari i jo sóc locutor de ràdio. A tu t'admira tot el món. A mi la Mar Puga ja fa dies que no em mira ni a la cara.
0: No.
1: I tu igual tens un punt d'espectre budista i jo no, les coses com siguin.
0: Hòstia.
1: No obstant, has aconseguit una cosa increïble, que el futbol m'interessi. Els teus vídeos de millors moments són els únics del futbol que m'aturo a mirar a Twitter mentre parla l'Ernest. Les teves declaracions, breus, humils, tranquil·les i desprovistes de tota profunditat, són per mi les més divertides del món del futbol. Tens l'aura per entendre'ns del Son Goku. El Goku era el millor guerrer de l'univers, però era mig tonto i també mig entranyable. Podria ser amic teu, ell no sabia el que era. Tu tens aquesta energia, ets sens dubte mig tonto, com la majoria dels futbolistes, però sembles tan bon tio que crec que podria ser amic meu. I per estadística podria ser perquè el 70% dels cens de Castelldefels és gent de Buenos Aires. Tinc una anècdota personal amb tu, Leo.
0: Ah, sí?
1: Ah? Quan començaves a debutar amb el Barça, això és real, eh? Vaig estar a punt d'atropellar-te mentre creuaves sortint d'un open court amb dues bosses que feien clink-clink. Llet de soja no era, Leo. Vas pujar al cotxe del Pinto, que és aquell porter del Barça que semblava el dolent de Mulan.
0: Sí, veritat. I el Tau Pai Pai, també.
1: Tau Pai Pai. I per sort anar a temps. Crec que tinc els mateixos reflexos que el Pinto. Els mateixos reflexes que el Pinto. Ho torno a dir perquè això faré un vídeo després. Crec que tinc els mateixos reflexes que el Pinto. I ara penso...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Val més estimar i perdre que ser tan idiota com Vinícius. No sé si d'així la frase. En fi, Leo, records a la família, a l'Antonella i als 3 o 4 fills que tens, que sempre en balla un. Ens veiem pel poble. No votis al PP i vigila el creua perquè ja no tinc res a perdre.
3: Sí, senyor.
4: Està empadronat a Castefa, el Leo Messi?
3: No, com que has dit això de votar-hi, que potser té la dada.
2: No, no, man, no, però ja preguntaré a l'Ajuntament.
3: Escolta'm, doncs, Sergi Ferrer, molt bonic aquest homenatge a Leo Messi, gràcies. Que s'ha retirat ja de la selecció.
2: ¿Te ha gustado, Leo?
3: D'Argentina.
5: No, estaba recién, estaba haciendo el mate de la
2: mañana. No has escuchado nada de lo que te he dicho.
5: No, no, pero tú me avisas cuando empieces.
2: Pero yo, si ya...
6: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
7: Si escolta el matí de Leo Messi.
6: Posa el Matina Codina de RAC 105.
7: Amb l'Ernest Codina.

0: Matina acudint en directe amb un tros de geni com és el Harry Styles, ex One Direction, un tio que està petant-ho al Madison Square Garden, com la Mònica Usartu peta a la ràdio últimament, tots els dies. Així m'agrada que toquis el micro en directe.
1: Ai, perdona, perdona, no. Perdona.
0: Clar, com que no et poses auriculars perquè ja fas com el Jordi Basté.
1: Bueno, és que saps què passa? Miro que no aquesta taula, hi ha 6 micròfons i 0 auriculars. Llavors, és que és veritat que porto una estona aquí, que podria haver resolt el tema,
0: no, però
1: en canvi...
0: estava resolent altres temes, ja, que m'has ajudat amb una altra qüestió.
1: No passa res, però tenia temps de fer les dues coses i no les he fet. Demano disculpes a l'audiència i a tu.
0: Ets tontíssima.
1: No, per què?
0: No, no m'agrada el victimisme, Mònica.
1: No, no és victimisme. No és disculpa. És disculpa. Real. Total,
0: vull dir, acceptadíssima.
1: És veritat que podria haver agafat uns auriculars o no?
0: Ara estem discutint per una cosa que jo podria haver callat perquè tampoc era gens greu, m'entens?
1: Ja.
0: Però s'ha notat com manipulaves el micròfon i la gent ha de saber que l'estudi el muntem nosaltres. Això és
1: totalment.
0: Com, això és com fer un Lego cada matí.
1: Clar.
0: Que anem massa d'hora. Aquest programa s'ha de fer més tard.
1: No seríem nosaltres, sinó Ernest.
0: Exacte. Sí. Escolta'm, gràcies per venir a fer-nos el temps.
1: És la meva feina. No em donis les gràcies. Mira, no. Aquest estiu

0: vaig crear una frase, potser ja existeix, eh?
1: A veure, va crear una frase, eh? Atenció,
0: sí, que s'ha de
1: filòsofa.
0: Ser més agraït que exigent a la vida. Perquè a vegades hi ha gent que et demana molt, no?
1: Sí.
0: I penses, ostres, per què no agraïm el que ens donen?
1: Sí.
0: I no estem pensant en tot allò que ens falta, no? I que exigiríem aquella persona. Siguem agraïts per allò que ens
1: falta. Un aplaudiment per la Mònica.
0: Gràcies. Sí.
1: Això podria ser secció, eh?
0: Moltes hores de psicòloga.
1: Podria ser secció, això, eh?
0: Sí.
1: Secció, reflexió matinal de Mònica Usant. Però això ja ho parlarem. Què, t'agrada?
0: Sí.
1: T'agrada?
0: Sí.
1: Vale, la reflexió matinal de la Mònica la farem a partir de dilluns.
0: Val.
1: Que ho hem d'acabar de maturar.
0: Aquesta val per dilluns?
1: No, aquesta ja val per avui.
0: Ah.
1: Avui el programa, la secció, secció pilot. Escolta'm, què el temps?
0: Doncs mira, avui tornen les pluges, però no a tot arreu, eh? Avui s'esperen pluges a les comarques de Girona i de Barcelona. De fet, a mesura que avanci el matí, aquests rixats aniran apareixent per les comarques gironines i després s'estendran per bona part de la costa i del prelitoral de Barcelona, on podrien allargar-se fins al vespre.
1: Ja.
0: Per tant, el concert d'avui d'Oques per Illa podria, perquè s'esperen pluges durant la tarda i fins i tot fins les 9-10 del vespre es podrien allargar aquests rixats.
1: Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja.
0: Clar, endavant, home, si és segur fer-lo,
1: sí.
0: A mi tampoc em molesta normalment la pluja.
1: Però tampoc serà la típica situació de pluja segura, sinó podria ser un ruixat, una
0: podria
1: tempesta...
0: Haver, sí, no, algun no és... xàfec. De fet, hi ha avisos, del Meteocat a aquella hora per intensitat de pluja a la ciutat de Barcelona, més de 20 litres en mitja hora, per tant,
1: seria
0: podríem
1: massa
0: tenir
1: pluja, això,
0: algun patac d'aigua.
1: Ho veurem.
0: Sí, sí, i
1: doncs
0: en canvi,
1: avancem.
0: Al sud i a ponent tindrem un dia de més sol i amb vent de mestral i de tramuntana.
1: Adéu, se'n va. La Mònica, precisament, com el vent, marxa. Ha marxat com la tramuntana. Té molta feina, la Mònica Usart, és que fliparíeu. Molt bé, doncs, escolta, després del temps, posem una cançó de RAC 105 d'aquestes que va fort últimament. Teddy Swims, Mr. No Iroli, de seguida, les notícies.

0: Pérez Pep.
1: Que melòdica, que bonica, que profunda, que intensa, que motiva, que motiva. La nova cançó de Teddy Swims, el Matina Codina. Va, repassem una mica el més destacat de l'actualitat, de les notícies que cada dia us llegeixo a aquesta hora al matí. Heu de saber, per exemple, que la mort de la Mari Carmen ha encès encara més les protestes pel dret a l'habitatge. Mari Carmen Abascal, la mort a Madrid, convertida en un símbol dues setmanes després que la desnonessin. És una de les notícies del dia. Els sindicats d'habitatge ho titllen d'assassinat i s'hi agafen per mantenir les mobilitzacions. Mentrestant, a Rodalies encara hi ha algunes afectacions pels aiguats de l'última setmana. Només queden incidències a quatre línies i fa uns minuts que s'ha reobert la R4 sencera, de cap a cap. I el temporal dels últims dies ja ha deixat 3 morts, l'últim a les Franqueses del Vallès. L'han trobat al túnel de les Franqueses, inundat des de diumenge, i encara hi ha 2 desapareguts. A banda, han trobat un mort al Vendrell que hauria desaparegut a l'agost, també per uns aiguats. I el líder del PP s'ha afegit a Isabel Díaz Ayuso i posa en dubte que votar per correu sigui segur. Alberto Núñez Feijóo diu que demanarà mesures extra per protegir el vot per correu. El govern espanyol, no sé quines seran aquestes mesures, però vaja, el govern espanyol l'acusa d'escampar notícies falses i de comprar el relat de l'extrema dreta. I Ada Colau ho té tot de cara per liderar el Front Ampli, que és la nova coalició d'esquerres. Més Madrid proposa que l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la nova marca de Sumar. L'escollit o escollida s'anunciarà el dia 17 d'octubre, és a dir, d'aquí a 9 dies. I oques grasses, ara sí, aquesta és la meva notícia. Oques grasses han omplert Barcelona d'eufòria en el seu primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Més de 2 hores de concert, sense pluja. Quina por, tot això de la pluja tota l'estona. En què els d'Osona han repassat tots els seus grans èxits. Queden encara 3 concerts, un avui, l'altre demà divendres, i l'últim, the very last, serà el dissabte, que és on aniré jo. Així començava ahir Josep Montero amb un discurs d'agraïment.
2: Aquesta setmana farem els últims concerts de la història d'Oques Grasses. Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà també. Al final la vida està plena de principis i finals i vull pensar doncs, que això és el que la fa única i bonica, sí o no? Si ha d'estar plena de principis i finals, el millor que podem fer, jo crec, és aprofitar les coses mentre duren.
3: Sí o no?
2: Ens ho passem per una estona i ho recordem per sempre més, o què?
3: Som-hi, doncs!
1: Ganes, ganes, moltes ganes de ser-hi. Les crítiques en general són molt, molt bones, per tant, esperarem impacientment. Pel que fa als esports, Joan Garcia serà titular dissabte contra el Getafe. Recordem que torna la Lliga. En canvi, Rafinha podria ser suplent. Tots dos estan bé per les molèsties que tenien, però el davanter encara no s'entrena amb el grup. Avui els clubs recuperen els internacionals després de l'aturada per seleccions més llarga fins ara. L'Espanyol també, per cert, recuperarà Roberto Fernández. Pel que fa al temps, avui tornen els ruixats. No serà a tot arreu. S'ha de veure la intensitat i on acaben afectant. De moment ho deixarem aquí. Fem una pausa i tornem de seguida doncs, amb les efemèrides, la raumoleta abans de les 7 i tot el que necessites per arribar content. Contenta, animat i despert, desperta al Matadero.
4: REC 105 Barcelona.
5: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
6: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
7: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
8: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
9: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
0: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
3: Escupi.
0: Avui en fem servir moltes més.
3: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
0: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
17: Matina Codina Best Moments.
18: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
19: No voy a bon dia.
20: Sí, bon dia.
19: T'han robat mai a tu de l'obra?
20: Sí, moltes vegades m'han robat. Roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
19: Sí.
20: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostre aquest.
21: Era per inèrcia.
20: Clar, i roba el d'obra d'enfem.
17: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Matina Codina Best Moments.
20: Casa de la República, li atenen Carles, m'ànim.
19: Va, president Puigdemont, som de RAC 105. Bon dia, Carles. Una mica de ganes de tornar sí que deu tenir, no? Després de 9 anys.
20: Sí, bé, sé.
19: Què vol dir, sé?
20: El que passa és que aquest galifardeu del jutge Llarena just m'ha aixecat l'ordre d'atenció ara, que deu haver-hi mitja Catalunya odiant-me a mi i a Junts pel decret de la Mari Carmen.
21: Sí, és veritat.
20: Ja ho podria haver fet d'aquí uns mesos, el malparit, que s'ho menti tot la nana aquesta de Madrid, la Nogueres.
19: La Míriam tornarà segurament amb una campanya electoral a la vista. No?
20: Oh, calla, calla, quina mandra, unes eleccions ara. És que Llarena m'ha ben putejat, ara. Sí, sí. I jo aquí a Bèlgica estic prou bé.
19: Ah, sí?
20: Tot el dia mengem músculs amb patates, passejo, ningú em reconeix pel carrer, ningú em diu Puigdemont a prisió, i ben tranquil, perquè et dic una cosa. A Waterloo no arriba ni una alerta de protecció civil.
17: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Ei, és un dels tabacles del moment, sens dubte, les pistes de ball. Ara de pap, ara de pap, ara de pap, ara de pap, ara de pap. És UGL amb la mítica Ultra Naté, Moving to the Sun. El sol encara està amagadet, eh, Marc Puga? Tu m'ho confirmes, eh?
1: Sí que està amagadet, sí.
0: A quina hora surt el sol, ara, aquests dies?
1: No ho sé, perquè no ho veiem. Clar, estem aquí com claustrofòbics,
0: la
1: no?
0: La gent ha de saber que, ja sabeu, ja fa uns quants mesos que vam canviar d'estudi i és molt bonic, molt modern, sí. Hi ha càmeres, no? Una il·luminació espectacular televisiva, però clar...
1: Fins les 11 no sabem si plou o fa sol.
0: No tenim llum natural.
1: No.
0: Estem aquí en una mena de búnquer, no?
1: És
0: una mena de zulo, també. Molt bonic, sí. Insisteixo, però clar, no sabem ara mateix si a quina hora surt el sol ni res. Escolta'm, bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, què?
0: Ja és dijous, home,
1: ja és dijous. Avui he tornat a repetir taxista.
0: Tercer dia seguit?
1: No, ha sigut dilluns, dimarts i avui. Avui es deia Juan, es diu Juan, i des d'aquí li enviem un petó perquè mai que ens escolta. Per tant...
0: Home, el Juan.
1: Juan, guapo.
0: Juan, què tal? El tracte amable, bé.
1: Molt maco. Sí, a més, sí. Hem anat xerrant molt... Saps allò de bones vibres? Un tio simpaticot.
0: Important.
1: Molt.
0: Important.
1: Sí, bé, aquesta hora a vegades no ve a gust parlar.
0: Pot ser que t'estiguis acostumant ja a la vida de reina, que et vinguin a buscar, que et tornin a casa...
1: Ho comentava amb el Juan, que ara, clar, és un tema ja d'allò de... Ve el taxi a la porta, em tornen... Se m'allargarà el dolor, eh?
0: Per si algú acaba d'arribar duient, sou nous a RAC 105, la Mar Puga es va trencar el peu.
1: Sí.
0: Val? I va, doncs...
1: Fa tres setmanes,
0: amb una bota enguixada, tal. Llavors, la anem a buscar cada dia. Bueno, la ràdio li porta un taxi i la torna. Clar, però això un dia s'acabarà. Això has de ser conscient.
1: Sí. De moment no s'acaba, per tant...
0: A no ser que
1: ho puguem
0: renegociar de cara a la temporada que ve.
1: Jo voto que em poseu taxi a partir d'ara, sigui com tingui el peu.
0: Doncs el Juan, que segurament té una conducció com les que a tu t'agrada, no?
1: Molt, molt tranquil, fineta, molt bé, bona música, molt bé.
0: Molt bé. Doncs un petó, Juan, i a tots els taxistes. Anem ja amb les efemèrides d'aquest dijous 8 d'octubre, coses que passaven tal dia com avui.
1: Era un 8 d'octubre quan vèiem la última actuació de Freddie Mercury interpretant aquest Barcelona amb la Montserrat Caballé el 1988.
0: Se'n fot la pell de gallina, encara. Se'n fot la pell de gallina, en Pau Descansi, el Freddie.
1: I el 1997 Yahoo comprava Rocket Mail i després es va conèixer només com a Yahoo, aquest mail que no utilitza, crec, ningú. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa. I parlem de l'Iniesta, i és que avui fa dos anys, per tant el 2024, el 8 d'octubre, que l'excapità del Barcelona es retirava, anunciava el seu final de carrera com a jugador.
0: Recordem que ara hi ha una exposició en actiu a la ciutat de Barcelona que es diu Iniesta Experience, que recomano fermament, eh? Busqueu informació a la seva pàgina web i aneu a veure, doncs, a tot el llegat del futbolista.
1: I avui estem d'aniversari amb els Hombres G, és que el 8 d'octubre del 1990 publicaven el seu disc Esta es tu vida. Home! Pirates del Caribe, per dir que avui és el dia...
0: Te la dedico a tu, perquè ets una pirata.
1: Sí, sóc una piratilla, sí. Avui és el Dia Internacional del Pop, del Pulpo. No del pop, de la música pop, del pop, del Pulpo.
0: Sí, després donarem alguna curiositat, dels pops.
1: I tant.
0: Apuntem-nos això, perquè jo tinc ganes que l'Alberto ens expliqui coses dels pops.
1: Doncs vinga.
0: Vinga, de moment, aniversaris dels famosos d'avui, 8 d'octubre.
1: Avui l'actor i guionista Matt Damon fa 56 anys, mare de Déu. També l'actriu Sigourney Weaver en fa 77.
0: Molt ben dit el nom, eh?
1: Com te quedes? Aquest any estic estudiant.
0: Estàs canviant?
1: Sí, però... sóc una altra persona.
0: Com un mitjó, eh?
1: Se m'ha trencat el peu, però se m'ha arreglat l'addicció anglesa. Vinga, l'actriu Montplans, també, avui en fa 78. La presentadora Susana Griso en fa 57, ho he dit una vegada al revés.
0: No, la seva ideologia sí que és de persona d'una altra època.
1: Això és veritat. També la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en fa 68. I acabarem amb un cantant que aquí ens encanta, per favor. Ell és Bruno Mars i en fa 41.
0: Toma ya, vinga. Un artista total, un erudit, un mestre que toca bé tots els pals. Quants en fas, dit, el Bruno?
1: En fa 41,
0: mira,
1: si ens fa gran.
0: Hòstia, és de la meva quinta.
1: Déu-n'hi-do.
0: Un mes més gran que jo, el Bruno. Alguna cosa més, baby?
1: No.
0: Doncs va, cop d'ull als astres. Què diu avui el Zodíac? Tindran sort els nostres oients o no?
1: Diuen que si ets balança, avui pots fer que tot quedi al seu lloc. Dijous una situació que tenia una mica...
0: Clar, tot equilibrat, no? Si ets balança, sí. Tot equilibrat.
1: Ah, quin gag. Fins avui divertit, eh? Si avui una situació tenia intranquil, pot acabar resolent-se millor del que t'imaginaves. Si ets Àries, ets el signe que pot deixar algú amb la boca oberta. Tindràs una sortida, idea o resposta que arribarà en un moment perfecte. Algú no s'espera la teva reacció i això et pot donar un avantatge molt inesperat. I si sou peixos, avui sou el signe que podeu viure un d'aquells moments que recordareu per tota la vida. Una trobada o conversa aparentment normal pot acabar tenint un punt molt especial. Algú et pot fer sentir valorat o regalar-te unes paraules que se't quedaran a dins per sempre.
0: Has vist?
1: Oi, aviam què us diuen, eh, peixets?
0: Ja estem, no?
1: Sí, ja estem.
0: Doncs va, presenta'm el hit per sortir al llit i de seguida el trànsit.
1: Doncs avui hem dit Bruno Mars fa anys, en fa 41, i per tant recuperem un temazo, un clàssic, un sí. Bon Marry You, no?
0: Sí, música de boda, eh?
1: Ara, va.

0: Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat, patrocina aquest espai.
1: Bon dia, Ferran Aràndiga. Estàs casat, tu, o no?
2: Ah?
1: Estàs casat, o no?
3: No, però sí.
2: Ah.
1: Ja, però no, oficialment però sí. No has passat per vicaria, eh?
3: Ah, exacte.
1: Bueno, però exacte. T'agradaria, o no?
3: Sí, però ara mateix no tinc cap pressa. Amb 24 o 25 anys no, no cal.
1: Bueno, perquè però
3: sí,
1: ja
3: fa 6 anys que estic amb la mateixa noia, sí, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, això és un rècord gairebé amb els temps que corren, eh? Vinga,
3: exacte.
1: Ja sabem una cosa més del Ferran Aràndiga, però en volem saber més, per exemple, què ens explica sobre les carreteres a aquesta hora del matí, molt trànsit o no?
3: Doncs déu-n'hi-do, ja comencem a tenir sobretot intensitat al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat. A hores d'ara ja tenim retencions que de retruc doncs ja afecten a les dues rondes en sentit sud. Cadascuna de les afectacions, tant la ronda a dalt com a la ronda litoral, arriba aproximadament de manera intermitent a uns 5 quilòmetres de cues en direcció Llobregat. Tot i així comencem la jornada pendents doncs de que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa a causa de les inundacions d'aquests últims dies. Per altra banda, també cal destacar doncs que la mateixa P7 hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès, doncs que deixa una mica de lentitud, poc menys d'un quilòmetre, però en sentit nord. També encara pel que fa retencions habituals, doncs poc a poc agafem intensitat ja al vessant Llobregat en direcció Barcelona per la A2 i la B23 o també des del Vallès, sobretot per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Gili Esterrai EMI i dona-hi una volta. Gili, i puges? Consulta condicions. Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat.
1: 5 minuts i les 7 del matí.
4: Matina Codina, abans de les 7...
5: Qui em truca ara, tio?
4: L'Arnau Molet.
1: Pau! Ai, perdoneu.
2: Uau, ei! Ha fet un atac! Ernest!
1: Ai, perdoneu.
6: Bon cara. Dia, eh? Què passa?
2: Hola, Arnau, és que estem tossint, perdona, eh?
1: No, sí, estic estornudant, perquè...
6: Ah, sí?
1: Sí, tinc aquest refredat cabron. Sí. Ja fa una setmana que està amb mi.
6: Aixabuiran, com diem a Osona.
1: Exacte, sí, però la gent no ho entén, si ho diem a Osona. Aixabui,
2: què?
1: És estornudar...
6: Però ho podem dir, no?
1: Sí, home, sí. Escolta, Molet, no tenim gaire temps, eh? Com estàs avui?
6: Ja... Doncs mira, avui no he parat, tio, no he parat. Estic conduint, estic a la ronda de dalt. Hi ha molt trànsit, com ha dit el Ferran Aràndiga, però, senyora gente, vaig amb els mans lliures, eh?
2: Molt
6: per
2: bé,
6: tant, no passa res.
1: Sí, home, salutació a tots els conductors que ara mateix esteu conduint paral·lelament amb Arnau Molet. Heu de buscar un tio que vagi fent essa,
6: ara.
1: Perquè és un tio que és un conductor temerari. Escolta'm...
6: Una mica sí.
1: Vinga, mentre veig a la ràdio, explica'ns alguna cosa. Va, som-hi.
2: Va.
6: Vale, mira, ahir vam voler anar a sopar, però resulta que quan em vaig mirar l'hora, vaig dir, hòstia, és molt d'hora, són les 7 de la tarda, anem a mirar a veure si trobem un restaurant, amb negatiu, ja us avanço que si voleu anar a sopar a les 7 de la tarda, habitualment no trobareu lloc, perquè obren els restaurants a les 8.
2: Ostres.
6: Però això, sí, em va fer preguntar una cosa, que és, la gent va sopar molt tard, perquè jo recordo que quan anàvem de festa quedàvem a les 10 per anar a sopar, que ja em sembla una hora excessivament tard.
2: Sí.
6: I no sé si la cosa es manté o no. Doncs mira, anem a escoltar aquest tall d'un professional de la zona, del sector, que ens ho explica, va.
7: Hoy la mitad de las reservas para cenar son antes de las 9. Hace 10 años apenas superaban una cuarta parte. Y las reservas de las 8 casi se han triplicado desde 2016. Mientras la de las 10 se ha reducido casi a la mitad y cenar a las 11 empieza a ser muy residual. ¿Y es cosa de los turistas? Influyen, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona. Pero no lo explican todo. Desde la pandemia nos acostumbramos a reservar más y a cenar antes. Y a algunos restaurantes también les interesa. Esas mesas de las 8 que antes podían estar vacías ahora generan negocio. Y algunos aseguran que las cenas tempranas ya suponen hasta un 20% de su facturación.
1: No, i a part que és molt sa perquè tens temps de fer la digestió, la pandèmia ha influït, també el turisme, a mi m'agrada sopar d'hora i anar a dormir tard.
6: Sí.
1: Llavors tens un marge aquí doncs, per fer una mica de copeteo. Molet,
6: jo des d'aquí faig una crida als restaurants que, sisplau, obrin a les 7, perquè els que tenim nens ens va perfecte, i de 7 a 8 faran calés, ja us ho avanço.
2: Jo
1: doncs
2: ara,
1: amb aquesta proclama deixem aquí la secció. Fins ara, Molet, gràcies, guapo, t'estimem.
6: Adéu!
4: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Som la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
9: Carlàs canvia.
5: Carglass repara. Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona.
9: Amb convidats com Steven Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who.
5: Ferran Adrià.
9: Noves sèries amb la presència de Carmen Machi.
5: Cristo Molinero. David Verdaguer. Berta Prieto.
9: Homenatge a Nissaga de Poder.
5: Estrenada Más allá de la sociedad de Juan Antonio Bayona i Carlos Torres.
9: La nova sèrie de Carles Porta i més de 35 sèries inèdites.
5: Del 19 al 28 d'octubre.
9: Més informació i entrades a serialitzados.com.
10: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
11: increïble.
10: Platònic.
11: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
10: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GECO de Catalunya.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així.
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Matina Codina.
1: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
4: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
1: Que la gent no ens ovacioni tant perquè encara no hem fet res avui. Encara està tot el programa per fer, ja veurem si és per aplaudir o no el programa d'avui. De moment, sabíem l'estat d'ànim, que ja sabem que sempre és un bon punt de partida, no? Si, si la gent està contenta, tot sortirà bé. Bon dia, l'Alillo.
17: Hola, bon dia.
1: Has dormit, has descansat?
17: Sí, sí. M'hagués agradat dormir 2 hores i mitja més. Què et sembla?
2: 2 i mitja.
1: Molt precís, sí, sí, sí.
17: Bueno, les que necessito.
1: I per què no vas a dormir abans? Això què va passar? Era...
17: perquè...
1: què vas fer?
17: Per dos motius. El primer, perquè sóc idiota.
18: Mm-hmm. Ja ho sabíem.
17: I el segon, perquè sempre hi ha coses a fer a casa.
1: Ja. Yeah. Bueno, per tant, ets un home ocupat, no?
17: Sí.
1: No? Amb una vida domèstica, doncs, molt farcidet.
18: Per això està la mujer, Ada.
1: Va!
2: Santiago, no empieces.
1: Encara no t'he saludat, Santiago, cállate. Bon dia, Sergi Ferrer.
19: Hola, Ernest.
1: Què? Bé?
19: Jo n'he dormit ben bé fins la 1 del migdia avui.
1: Doncs hauràs de canviar de feina, Sergi.
19: No, sé. No, però si jo estic molt content aquí.
18: Vete que
19: jo...
18: ja!
1: Què prefereixes, dormir fins a la 1 o treballar al matí a Codina?
19: No, si porto 3 anys i mig llevant-me a les 5 del matí, que és l'hora a la que jo m'anava a dormir normalment, perquè vull morir al matí.
1: Perquè de moment no hi ha hagut ofertes alternatives, sinó...
19: Sí, que les hi ha hagut.
2: Dóna-li una llet.
1: Hauria fet així,
19: ara, acabaré presentant l'Esport 3 a l'11, sent la primera persona que presenta un programa d'esports sense tenir ni idea.
20: Cállate ya no nos interesa. Era una pregunta de cortesía.
2: Pobre.
1: Bon dia, Marc Puga.
2: Hola, bon dia.
1: Amb tu ja hem parlat.
2: Bon dia, sí, està tot explicat.
1: Cazorla, tot bé?
19: Increïble.
1: Vinga, doncs va, fotem-li. Info Puga, que és...
2: escoltant una cançó d'Ava, eh?
1: Que sapigueu que aquesta secció mai sabem de què va als altres.
19: No!
2: No,
1: dir, no li donem cap tipus d'importància no, a la reunió igual. De continguts.
2: És com si no existís. I a vegades es fa, a vegades no. Depèn si l'Ada no ha d'explicar alguna cosa més important. No, avui parlem de la marca Gucci. Us sona?
19: Sí. Home.
2: Ah, val. Gucci. Ha posat a la venda unes noves Bambas, unes sabatilles esportives dissenyades per Demna, que és l'actual director creatiu de la marca.
19: Demna.
2: I aquestes Bambas porten l'etiqueta Made in China.
19: Made.
1: Made.
2: Made in China.
18: Bien habla la vale.
2: Perquè tothom jo, és tota el vida, clàssic Made in China, tothom ho diu així.
1: Tota la vida jo havia dit Made in China.
2: Made in China.
1: Fins que algun d'aquests, un impertinent, em va dir, es diu Made in China.
2: A veure, clar, pronuncia't
1: no, bé. Si made in China, si dius però... Made... Llavors has de dir China, eh?
19: I has de dir...
1: No vol dir sí. Made in China. No,
19: i has de dir Wi-Fi.
2: Made in China de tota la vida. El cas és que aquestes Bambas costen aproximadament 800 euros a Europa.
19: Olé,
2: i clar, és el primer disseny de la marca italiana que fa aquest Made in China o Made in China... I aquesta polèmica ve perquè tradicionalment són made in Italy, made in Italy.
19: No,
2: i
19: en
2: ara...
19: italià ho has de dir.
3: Prou ja. Fato era la Itàlia.
2: I ara molts consumidors estan dient que, és clar, quan tu llegeixes aquesta etiqueta no compres res i ara al ser una marca bona i cara la gent sí que ho comprarà.
1: Bueno, és que realment estem alienats pel capitalisme i sobretot som gilipolles.
2: Sí, sí, no, perquè, està bé, sí.
1: No, perquè ens, hi ha una marca allà escrita i ja automàticament es multiplica per 100 el preu. Això s'ha vist moltes vegades amb Balenciaga, que són els reis del màrqueting,
19: sí,
1: que venen, una vegada van vendre una bossa de plàstic.
19: Sí, que semblava la, bossa... la que sembla de l'Ikea, de passejar-se sí, per la botiga.
1: Sí, sí.
21: A mi m'agrada molt la Reebok de Pam, que eren aquelles dels anys 90 que eren del Michael sí, Jordan.
19: Que s'inflaven. Com sabien que eren Reebok i no una altra marca?
21: Que s'inflaven. Perdona?
2: Ah, ja està. No, dic que el debat realment ve perquè diuen, la marca diu que Xina és una potència mundial en la fabricació del calçat esportiu, però molts experts consideren que 800 euros és molt agosarat, no?, per unes sabatilles fabricades a la Xina.
1: Bueno, escolta, si algú les compra, senyal que té els calés. Sí. Eh?
2: I no els està anant massa bé perquè les vendes estan baixant. Les vendes baixant i la marca està intentant recuperar clients amb nous productes que no siguin made in China.
1: Doncs...
2: China, i amb uns preus més assequibles, clar.
1: Doncs no podries...
20: Ernest, sí, estem en una ràdio musical,
2: sí,
20: que has de parlar d'això.
2: Ara i abans, també.
19: Ja veuràs tu ara el que diràs.
20: A veure. Podries posar la cançó per a bailar la bamba.
2: Ah, és bona!
20: Crec que és una bona tria, home. Sí.
19: Ja. Fa temps que no la posa.
1: Crec que no ha sonat mai, RAC 105, sencera, per a bailar la bamba.
22: Matina Codina.
23: Global superstar Karol G, Bruno Mars.
22: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Para, que m'enamoro. Quina harmonia, quina meridació. És la balada de la tardor, sens dubte. Jo faria l'aposta sencera a aquesta cançó de Karol G i Bruno Mars. És el nou disc de la colombiana, això es diu Estil.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Línia UL i jo, sí.
2: Sí, senyor.
0: Estem trucant l'Olga, que en fa 40. Molt jove, l'Olga.
3: Oh, Olga.
0: Què tal? Jo quan tenia 20 anys, els de 40 em semblaven vells. Sí, i ara que en tinc 40 em semblen joves. Olga, sóc l'Ernest Codina, el que més matiner des de RAC 105 per molts anys, carinyo.
4: Ostres! Per molts anys! Moltes gràcies!
0: Felicidades! Escolta, et truco no perquè ens coneguem, sinó perquè tens un marit fantàstic, que és el Joan. El Joan l'estimes encara, eh? Encara l'estimes, el Joan, eh?
4: I tant.
0: El tens aquí al costat?
4: Fantàstic. El tinc aquí.
0: Sí, esteu arraulits al llit.
4: Sí.
0: Ja fa estona que esteu desperts.
4: Pues no, fa res que ens hem aixecat.
2: I el Joan es posa pantalons per parlar amb nosaltres.
0: Exacte. Hi ha hagut petonet, ja?
4: Joan, els pantalons. Sí. Home, i tant.
0: Hi ha hagut el primer petó del dia, ja, amb el Joan, o no?
4: Sí.
0: Heu fet el clàssic mudito, no?
4: Hombre, i tant.
0: Perquè aquell primer petó del dia és...
2: Ja t'estàs posant calent, Ernest.
0: No!
2: Les 7 i 9 del matí.
0: No, però has d'estimar molt a una persona per fotre-li el primer petó del dia amb tota l'alè, aquell podrit de no. Mira,
2: he trucat per dir-te que tens halitosi, Olga, per molts anys.
4: Ai. Sí.
0: Escolta, també aquesta felicitació, evidentment, s'hi afegeixen els vostres fills, l'Ona i el Didac, dels quals suposo que n'esteu molt orgullosos, encara que deuen ser molt petits.
4: Molt.
0: No? Són petits, no?
4: Sí, tant. Bueno, 9 i 10 anys.
0: Ah, collons.
3: Està malament.
0: No, és que jo comparo...
4: Però són meravellosos, sí.
0: Ho comparo tot amb el meu moment vital. I com que jo no tinc fills, penso que amb 40 anys deu ser molt petit.
4: Oh.
2: Sí, tenen mesos. Sí. No és edat per tenir nens, als 40 anys.
4: Home, no, amb 40 no, amb 29 i 30 que els vaig tenir.
2: Molt ben fet.
0: Clar que sí.
2: Una
0: mare jove.
4: Feina feta, tu.
0: Sí. Com diu la meva mare, feina feta no té estorb. I quin dia et pinta avui? De celebració, suposo, no? O un dia així una mica de treballar i tal.
4: Suposo. No, hem demanat festa, ni avui ni demà treballem.
0: Em sembla que tu la coneixes, no, l'Olga?
2: Sí que la conec.
0: Què ens en pots dir?
2: Home, que són molt macos, tota la seva família són molt macos i que s'ha agafat festa perquè és infermera. Deu tenir una mica de feina normalment i mira, passarà un dia collonut.
4: Avui lliure tot.
2: Olé.
4: I tu, Olga, que...
2: Què ens pots dir del
4: que t'espera el dia?
2: No, si tens el dia lliure, avui demà, igual pots recollir les meves filles al col·le i ja te les quedes a la tarda.
4: Bueno, per un mòdic preu jo no dic que no, eh?
0: Escolta, és infermera, però sembla que treballi al banc, eh? Sí, és com que negocia la tia.
4: Home. Escolta, la vida està molt cara.
0: Olga, missatge de la family. Et volen agrair tots els bons moments que els fas passar. Et diuen per aquí que ets la millor mare, la millor parella, la millor persona que existeix. Home, per ser infermera s'ha de ser una mica altruista, solidària, generosa i bona persona. Ja
2: sí.
0: Amb el que heu d'aguantar, mare meva.
2: Exacte.
0: I res, que t'estimen.
4: Bueno, ja de tot.
0: Sí.
4: Moltíssimes gràcies.
0: A tu per ser com ets.
4: No seria com sóc jo per ell, si no fos per ell.
0: Olé. L'aplaudiment.
5: T'estimem.
0: Atenció, Marcú, que ha deixat caure ja el primer t'estimem.
5: Perquè l'he trobat molt maca. No, m'he imaginat a l'hospital i que amb aquesta noia, amb aquesta veu dolça, tal, i he pensat, que mona, tio, l'estimo.
2: Tu també te reuniries amb ella.
5: He sentit coses per l'Olga.
0: Per cert, Olga, 50 euros que et regalem a tu i a la family per anar a gastar a Montse Interiors. Recorda que hi ha 27 botigues i una pàgina web, montseinteriors.com. Bon dia, bonica.
4: Uau, moltíssimes gràcies.
1: A Montse Interiors som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preu sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
6: Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
10: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GEECO de Catalunya.
18: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
20: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa
21: de 5 hores.
22: Ah, vale.
20: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Cyril del clàssic de Simon & Garfunkel, que ja havia versionat Disturbed, Disturbed, així més rockera. El so del silenci.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, aquí de silenci poc.
2: En Matina Codina, és l'hora de fer zapping.
0: Que soni la música.
3: Patar-ho davant del mirall.
4: Ei,
0: Cazorla, l'actualitat, sens dubte, passa per l'estadi olímpic Lluís Companys.
5: Sí, ahir per fi, ara sí, vam tenir el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi olímpic.
6: Home, s'ha aconseguit.
0: No va ploure, no va ploure.
5: No, ahir no. I el concert va començar amb aquestes paraules del Josep Montero.
7: Aquesta setmana farem els últims concerts de la història d'Oques Grasses. Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà també.
5: Sí,
7: al final, la vida està plena de principis i finals.
5: Finals.
7: I vull pensar, doncs, que això va quedar fa única. I bonica, sí o no? Si ara està prenent de principis i finals, el millor que podem fer, jo crec, és aprofitar les coses mentre es duren.
3: Sí o no?
7: Us ho passem per una estona i recordem per sempre més, o què?
3: Som-hi, doncs!
0: Brutal.
8: Ja era hora.
5: Ens ho passarem pel bé una estona, sí o què?
8: Tant, quina pena. Escolta, per què marxeu?
0: Exacte.
5: Clar. Perquè estem cansats, ja ens hem cansat i jo tinc ganes de cantar en espanyol i fer altres coses.
8: Sí. Ah, sí?
5: Sí.
8: Això
5: amb
8: el Dani Martín.
5: Amb la Rosalía.
0: Dues horetes de concert, no? Aguantaràs sí, els quatre concerts, Josep?
5: És molt complicat que els aguanti o què?
8: Pots sí, formular frases que no acabin amb o okay. Què?
0: Sí.
8: Ni cridant.
5: Sí o no, penya?
8: Això
5: sí o no, penya, és diferent, també.
8: Sí.
0: Escolta, no, les crítiques molt bones, no? Del concert. Jo també és veritat que una amiga com l'Alberto em penso que ha de ser molt difícil deixar una cosa.
8: Home,
0: quan
8: clar.
0: Estàs tan a dalt de tot,
8: ai,
0: no?
8: Sí.
0: Que,
8: sí.
0: Ja però igual... Veus tanta gent que canta les teves cançons.
8: Ho deuen viure diferent. Ells potser estan fins als nassos ja. De cantar les mateixes cançons, per molt bones que siguin.
9: Els grans artistes deixem les coses quan millor van.
6: Clar, tu ho entens.
9: Amb el Barça, ara ho fan els Oques. Al final som els millors, marxem per la porta gran.
8: Molt humil.
9: I no tornarem mai més.
0: En qualsevol cas, sí, quedem-nos sí, en què un concert en català el va veure tanta gent i ja es produeix aquesta catarsi cantant cançons tan boniques. Josep,
5: brutal.
0: Felicitats.
5: Moltes gràcies, havia dit la Mònica que aquesta nit, aquest vespre, potser cau algun xàfec.
0: Sí,
5: que...
0: hem d'estar al tanto.
5: A veure
0: això.
5: Si la gent que hagi anat, que tingui entrades per avui, si de cas que busquin un pla B, també.
10: I tant, compte avui amb les pluges, podrien ser generals i generoses.
5: Bueno, correcte o què?
10: Correcte.
5: Quin va, penya!
8: Prou!
0: Canviem de tema radicalment. Mama. Passem de la festa desbocada de l'estadi olímpic a un tema bastant depriment.
5: Doncs sí, hem de canviar de to perquè hi va morir la Mari Carmen. Serà interessant veure ara com se la sortegen uns i altres partits per fer campanya. Això serà un tema que serà apassionant.
0: Anem a capitalitzar un mort, no?
8: Sí,
0: com ho fem?
8: Sí, sí, sí.
5: Hi ha molta gent que de fet haurà de recollir cable perquè s'havien escrit articles i bestieses que si tenia moltes propietats, que si se gastava el diner en el bingo, l'autèntica cara de Mari Carmen. Ara a veure aquesta gent què fan, ara a veure què diuen. I també està sorgint una teoria conspiranoica.
0: No, no.
5: Que és la del timing, que és veritat que el timing és curiós.
0: Capriciós.
5: Sí. També és veritat que aquesta senyora igual li han generat una mica sí. d'altabaix al seu cos per tenir 80 i pico d'anys.
8: Hospitalitzada des de que la van fotre fora de casa.
5: Per això. Que igual
0: jo crec que és homicidi imprudent com a mínim.
8: Assassinat del capital.
5: I d'entre totes aquestes teories que ara començaran a sorgir així conspiranoiques, us porto una veu destacada, com és la de Javier Cárdenas.
0: Hombre, molt bé, Xavi, molt bé.
8: De tota la gent que ha opinat al respecte, has agafat el que menys vocalitza.
5: Sí, val. Sí. Que té, és amic, amiguíssim de Pedro Sánchez i ell té una teoria de la conspiració amb ell.
11: Hola a todos, ha fallecido desafortunadamente Mari Carmen. Bueno, pues ya tienen, además, una mártir. Ya tienen lo que buscaban. Ya tienen justamente el símbolo que va a hacer que el PSOE gane las elecciones. Sí, le va a hacer un funeral de Estado, acuérdate. Yo no creo en las casualidades. Si el PSOE fue capaz, según dice un narcotraficante que está en la cárcel, del Clan de los Rocho, contactó Leire y su gente del PSOE para que asesináramos a la juez Viedma. ¿Es Pedro Sánchez capaz de hacer algo parecido con Mari Carmen, que no es ninguna juez? Bueno, pues honestamente que cada uno piense lo que quiera, pero yo honestamente creo que las casualidades no existen y que lo de hoy es una excusa para decir... hemos ganado las elecciones por el efecto Mari Carmen.
0: Per tant, la teoria de Cárdenas és que Pedro Sánchez és el matallaies que va entrar de nit a l'hospital, no?, perquè estava allà la Mari Carmen, i li va inocular alguna substància mortal, no? És això, eh?
8: O la va ingressar a una residència de l'Ayuso. que es más rápido.
10: Sí. Realmente me gusta mucho, me interesa mucho esta opinión, ¿verdad? Porque sí. podría ser el PSOE que estuviese detrás de esa muerte.
4: ¿Casualidad? No, claro,
8: ¿neu dir algún presuntamente de adelantant?
4: Sí, claro. Que es
0: Cárdenas, no se puede negar que eres un tío muy creativo.
4: Bueno, desafortunadamente ha fallecido Carmen. Pues yo, puede ser que haya... ¿No?
10: Ahí está el doctor Cárdenas, ¿verdad? Apuntando a algo interesante. Yo tengo otra pregunta que quiero lanzar encima de la mesa.
4: Sí, escucho.
10: ¿Por qué las cajas de pizzas son cuadradas si las pizzas son redondas?
8: Tiene que ver esto
6: muy buena
8: con todo lo pizza.
10: ¿Por qué no las hacen redondas directamente?
6: Pues se dice pizza.
8: Se dice pizza.
0: Mentre hi pensem, escoltarem la Sílvia Oriol, no?
5: Sí, perquè hi va haver un cara a cara...
8: Falles d'actualitat, avui.
6: M'agraden, eh?
5: Ahir va haver-hi un cara a cara entre Sílvia Oriols i Salvador Illa al Parlament. Diuen que... Si, segons els sondejos, ara es disputaria la victòria a unes eleccions de la Generalitat ara, i, per tant, doncs hem de posar cara a cara entre ells, a veure com estan en el cos a cos.
0: La líder de l'oposició contra el president.
5: Exacte. Va sortir el tema Israel i baixar-se els pantalons.
12: Què creu que hauria d'haver fet en Netanyahu? Introduir l'àrab i la cultura palestina a les aules d'Israel, com van fer vostès amb l'àrab i la cultura marroquina dins les aules catalanes després dels atemptats de Barcelona? No a tothom se baixa els pantalons davant l'islam, senyor Illa. Visca Israel i visca Catalunya.
13: No abaixo els pantalons davant de ningú, tampoc se'ls abaixi vostè davant d'Israel. Què havien donat? I per cert, li he dit que vostè és una demagoga. I ho és. I quan arriba l'hora de veritat, fa com a la comèdia de Fausset, que havia de començar a les 8 i va acabar a les 7. Quan és hora de defensar Catalunya, el conjunt d'Espanya, vostè no hi és. A l'hora de la veritat, ens apaguem i ens amaguem. Enhorabona.
0: Sóc incapaç de seguir aquest debat polític.
14: Hola, van molt a sac, no?
8: Que bèsties.
6: Que xembre.
14: M'agrada molt la versió hater de l'Illa.
6: No, és que a mi a vegades quan se m'enfonsa...

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: li fa patir una mica la Shakira, eh? 49 anys i continua fent cançons d'aquestes de moure molt el maluc. Un dia se li trencarà. Un dia tindrem un disgust, un dia se li trencarà el maluc, eh?
1: No, no, no. No, Déu no ho vulgui, Ernest.
0: No, però ja a quina edat et trenques el peroner, saps? Hi ha una edat que et trenques el peroner.
2: No hi ha edat per trencar-te coses.
3: Mare de Déu.
0: És veritat, la Mar Puga. Perdona, perdona.
2: No, no passa res.
0: No pretenia ser ofensiu. Bé, aquí teníem Agua de la Shakira amb el Maluma.
4: Eòlia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: I com és la vida, no està fet expressament, que hem de parlar de si avui caurà agua o no del cel.
2: Oh. Ai, sí.
0: Què, plourà avui o no? Perquè
2: sí.
0: Tenim el Montero preocupat.
2: Plourà o no?
1: Plourà avui o què, penya?
5: Doncs, segurament, sí. Mònica, sí. I tant.
2: No. De moment no acaba de pintar bé la cosa, eh? Sí que perilla el concert d'aquesta nit. A més, fixeu-vos que és la gent que dimarts
0: que
2: tenia entrades.
0: Però...
2: i va ploure. Avui el temps torna a dir, gent, de dimarts no hi heu d'anar, aquest concert. Per tant, és un concert que està una mica agafat.
1: Molt
2: aquest, perquè és l'únic en què ploure.
0: Després, després al Montero li preguntarem si el concert que es va ajornar dimarts, que es fa avui, s'ajorna el d'avui, quan es fa aquest
2: quan
0: concert,
2: fa...
0: és un dubte que tenim. Després ens ho expliques,
1: Josep. Després, explico després, sí.
2: Perquè sí. Llavors seria l'últim, aquesta gent que han estat aquí. No?
0: Clar,
2: perquè l'haurien de posar
0: no,
2: després.
0: Perdona, no.
2: Clar,
0: no, jo vull, clar, jo vull anar a l'últim concert del
1: Cadenas. L'últim és el nostre.
0: No, llavors que facin matinal, com al cinema, que facin dissabte al matí.
1: Exacte, a veure com es veuen els petardos.
0: Ja.
3: Però tan important és l'últim, és
1: sí.
3: A dir, qui va al penúltim...
2: Jo ahir vaig preguntar el mateix.
1: No és el mateix.
2: Jo no entenc...
3: És més, l'últim potser és tan pitjor i més desgastat.
1: És igual, però no. Tu podràs dir que has anat a l'últim.
0: A mi em consta, sí. A mi em consta que tots són especials per la banda, però que l'últim ja no tornes a cantar, eh?
2: Clar,
0: ja
1: clar.
0: Està, eh? De very last, eh?
1: És que és l'últim.
2: Vam veure si ho veuran de
0: cap.
2: Doncs mira, pluges avui a les comarques de Girona a mesura que avanci al matí, després desplaçant-se també cap a les comarques de Barcelona, sobretot costa i prelitoral, i aquests avisos de més de 20 litres en 30 minuts. Ara al matí, avisos al Baix Empordà, al Gironès, a Selva, al Maresme i al Barcelonès, i després a la tarda es mantenen aquests avisos entre la costa i el prelitoral de Girona i també de Barcelona. I

0: intensa al barcelonès, per tant, gent del concert d'Oques, doncs penseu que tenim la comarca Navís, també el Maresme, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Per tant, situació més moguda a les comarques de Girona i de Barcelona i, en canvi, més tranquil·la a les comarques del sud i de Ponent. I al Pirineu també algun ruixat, fins i tot amb neu a la cara nord del Pirineu. Cota que baixarà dels 2.000 fins als 1.600 metres amb vent de mestral i tramuntana i temperatures que avui baixen clarament respecte a les d'ahir.
1: I els boletaires contents, perquè els experts diuen que d'aquí 20-25 dies hi pot haver una florida guapa.
2: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: Per cert, m'apunta l'Eva una amiga que el concert que es va ajornar era dilluns, no dimarts, que han dit dimarts.
4: Bueno, espero que d'acord, l'Eva.
1: Sí, de part teva. Dos quarts tocats de 8 del matí. Xavi Pardo, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Bon dia. Home, tocats per la mort de la Mari Carmen, que, entre altres coses, més enllà del fet que ha traspassat, doncs encès també, encara més, les protestes pel dret a l'habitatge.
5: Sí, els sindicats de l'habitatge parlen directament d'assassinat i aposten per enfortir les mobilitzacions. Per cert, que la vaga general ja té data, la vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre, un dimecres, això és un parell de dies abans.
1: Nosaltres l'hem de secundar, els de la ràdio? No, pregunto.
5: Oh, si voleu.
6: No, és una decisió individual, clar, que faràs tu.
5: General, t'hi pots adherir tu, i ningú és un dret que ningú et pot negar.
1: Em refereixo que no sé si sindicalment, internament, hi haurà una proposta d'adherir-se a aquesta...
6: No, és que ho he estat mirant, es veu que és una cosa individual i que a tu el teu jefe, per exemple, no et pot venir i preguntar-te si la secundaràs o no.
5: Tu pots decidir si...
1: No compto amb Sergi Ferrer.
5: És il·legal. És il·legal.
6: Jo per anar bé ni el dia abans, crec que vingui.
4: El Sergi només la...
6: A veure què dius.
4: La farà si segueix cobrant el mateix.
6: No, també doncs, treuen un
5: doncs
6: dia.
5: No, treuen, et retiren un...
4: Llavors no la farà.
5: La cobres menys, aquell dia no el cobres, però és decisió teva sumar-t'hi o no, i és veritat que el teu cap no té dret a preguntar-te si faràs vaga o no.
6: Ah.
5: O sigui, de bon rotllo, t'ho pot preguntar de bon rotllo, en plan, em facilitaries molt la feina si jo ho sabés ja per planificar-me.
6: Però tu li pots dir...
5: Però no estàs obligat a dir-ho i ell no, legalment no t'ho pot preguntar. En fi, 11 de novembre. I parlant d'eleccions, Alberto Núñez Feijóo també posa en dubte que votar per correu sigui segur. Mentrestant, Ada Colau ho té tot de cara per liderar el Front Ampli, aquesta coalició d'esquerres, aquest Sumar 2.0. El PP, mentrestant, voldria que Xavier García Albiol fos el candidat del partit a Catalunya.
7: Estic ja fent les maletes, per una nova etapa a la meva vida.
5: Però que no t'estimes tant Badalona.
7: Bueno, m'agrada Badalona, però ja Badalona se m'ha quedat petit.
5: L'alcalde de Badalona, no? Què farà Badalona sense tu?
7: No es preocupi, que passarem bons.
5: Igual no te l'estimes tant, no?
1: Ell portarà la regidoria d'Arbre de Nadal i prou.
7: Exactament. Estem ja muntant-lo.
8: Queda poc,
7: Ja estic ja...
5: Que el deixin tornar per Nadal, com el torró, no?
7: Això mateix,
5: com l'almendro, que el deixin tornar per Nadal, i ja està. Ai, no rigues així. Quina angúnia. Rodalies, avui és el primer dia que acabem abans dient les línies que no funcionen que les que sí. Val? Per tant, hem fet el tom aquí. Diem les que no funcionen. Funcionen de forma parcial, combinant tren i bus, l'R2 Nord, l'R3, la R13 i l'R14. I la que no funciona segur enlloc és l'R11. La resta, en principi, segons diuen els operadors, funcionen totes. No és ben bé el que ens diuen els usuaris i la gent que està a les estacions, però vaja, confiem que al llarg del dia d'avui s'anirà restablint tot el servei. I més enllà de Rodalies, avui també sapigueu que els busos de Barcelona aniran a mig gas perquè hi ha vaga de conductors de TMB. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta, del 20% en hores vall. La primera aturada es fa de 9 a 11 del matí i n'hi haurà dues tongades més, de 7 de la tarda a 9 de la nit i d'11 a 1 de la matinada.
1: Doncs caminant. M'ha agradat molt l'acudit que ha passat desapercebut. Autobusos a mig gas. Per la vaga. És que estàs, últimament estàs sembradíssim. Perdó. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, guapos.
9: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
10: Tu!
9: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.
11: RAC 105 Barcelona.
8: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
10: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
12: Autovivo Punès. Aquest octubre Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
13: Autovivo Punès. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
17: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
18: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Rexensi.
0: La teva música.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Volem saber com estan les retencions aquesta hora del matí a la xarxa viària, per això connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada tenint paciència a hores d'ara, recordant primer de tot que continua tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per les inundacions d'aquests dies. Per altra banda, a la AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud que provoca 3 quilòmetres de retencions amb un carril tallat i l'altre en sentit nord amb un quilòmetre de cues també, però amb un carril tallat. A la mateixa via, a la AP7, hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord que deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa retencions habituals, doncs, poc a poc ja tenim força intensitat al vessant Llobregat en direcció a Barcelona, però sobretot a hores d'ara tenim cues en tot el vessant Besòs, concretament el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així?
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: Matina Codina.
9: El que necessites perquè no es noti que vas camí del matadero.

0: Marcant el camí del que és per mi un bon exemple de rock contemporani. Beguin! Marc Puga, bon dia.
1: Hola!
0: Hem de Mira, com que l'accés a l'habitatge està tan malament, tu imagina't, quan un famós ha de vendre una casa, només li pot comprar un altre famós al seu mateix nivell, del seu mateix poder adquisitiu. És per això que Madonna ha comprat la mansió de... Angelina Jolie.
1: Hola! Bé, és un business. I el més gros és que l'ha comprat sense haver-la vist.
0: No fotis.
1: O sigui, quan tens diners...
0: Per plànol, no ni per plànol, per foto.
1: Exacte. La Madonna ha comprat aquesta mansió que tenia l'Angelina Jolie a Los Angeles per 22 milions de dòlars, que seria un equivalent d'uns 20 milions d'euros.
0: La xocolata al lloro.
2: Ben invertit.
1: I el més surrealista és això, que la Madonna no va ni tan sols anar a veure-la en directe perquè tenia molts problemes a l'agenda i no tenia temps de visitar la mansió. Oh. I va enviar els seus assessors, que van fer-li un vídeo de la casa i li van enviar per WhatsApp.
0: Doncs mira, això... ha de ser un bon mòbil, perquè no acostumes a... O sigui, no, els iPhones encara no han aconseguit gravar el que és la profunditat de les dimensions.
3: Sí, d'acord, una mica com a Wallapop, quan dius, em pots fer una foto del producte una mica millor per veure'l bé?
0: Arribarà Madonna a la casa i dirà... me l'imaginava més gran.
2: Sí, no era això el que havia
1: dit. Això va ser suficient per donar el vistiplau de la compra i això sí, va veure que és una mansió espectacular amb 6 habitacions, 10 banys, piscina, gimnàs...
3: Més la de buscar habitacions, no li veig el sentit.
1: Sí, jo tampoc ho entenc. Té com una casa també allà adossada pels convidats, no una habitació de convidats, una caseta pels convidats.
3: Sí, com si fos el gos.
1: Una biblioteca i més de 8.000 metres quadrats de terreny amb vistes a Hollywood.
2: Et dic una cosa,
0: això de tenir biblioteca és molt pretensiós, no tens temps de llegir.
2: Perdona, no vull quedar d'elitista, però si et gastes 22 milions, 6 habitacions em semblen poques.
4: No, perquè ho ha fet pels banys. Els 10 banys. És com molt car. És massa car, no?
2: Sí, 6 habitacions.
3: No sé. Sí. Al final no saps on posar les coses.
1: Sí. No, que hi ha més història en aquesta casa perquè l'Angelina Jolie la va comprar el 2017 després de separar-se amb Brad Pitt i aquest mateix any els seus dos fills petits han fet 18 anys i ella ha explicat que volia marxar d'aquesta casa quan els dos nens fossin majors d'edat i ara doncs ja l'ha venut i pot començar aquesta nova etapa.
0: Té un nom, es diu la síndrome del niu buit, ha dit, ara em queda gran la casa, me la venc l'Angelina.
2: I no s'ha quedat algun calzoncillo de Brad Pitt?
1: No lo sé.
4: Home, estan separats fa temps, seria bastant guarro encara estic...
1: No, però pot ser,
0: Jo també compraria la casa d'Angelina Jolie sense veure perquè es veu una dona amb bon gust. Dius, no pot ser lletja, no pot estar malament la cara.
2: Clar, és veritat.
0: Gràcies, Marc Puga.
1: No, a tu.
0: Anem a ballar una mica amb el Remember del Lillo?
5: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Sí!
0: Una cançó pata negra.
3: Sí, senyor, ballareu i segurament ballareu millor que el propi artista de la cançó, perquè balla una mica estrany. Encara no havíem escoltat l'estil de l'artista que ens visita avui a la cançó boomer, estil pop-funk. Un home que tal dia com avui de 1993 ha plogut, Es donava a conèixer amb el nom de Jamiroquai i que ens oferia autèntiques perles com la d'avui que repesquem ara mateix. Amics i amigues, Jamiroquai amb Cosmic Girl.

0: Alana, et volem donar les gràcies, Gràcies per aquest moment de ràdio. Tenim el Sergi entusiasmat com la majoria dels nostres oients.
1: He demanat, sisplau, aquí la gent ha de saber a casa que a l'estudi tenim altaveus secundaris per quan marxem de l'antena, queda sonant. I normalment li diem a l'Ernest, tio, porfa, baixa una mica que volem parlar.
2: Jo m'he agobiat.
1: Li hem demanat que pugi la cançó per no parlar entre nosaltres.
0: Una cançó per brindar per la vida, tema de gala de 21 botons.
3: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: I ara ens posem davant del mirall, perquè és aquell moment de la setmana de fer autocrítica, amb les pífies, les ficades de pota que hem fet aquesta setmana, Xavi Cazorla.
4: Doncs sí, començarem amb un moment d'aquells en què oblidem que estem fent promo d'un producte i potser li fem una publicitat que humilment crec que haurien de no cobrar.
0: És que jo els ho vaig dir que no anava bé fer vacances. L'any que ve no en farem.
5: Deu ser això, el producte.
0: L'any que ve no en farem.
5: La gent creu que és anècdota, que t'ho estàs inventant.
0: Esperta el múscul radiofònic.
6: Què dius, hombre? Seu el toco.
7: És aquella hora que podeu dir el que vulgueu, oi? Que és l'hora golfa.
5: Aquí està l'Arnau esperant a tocar un botonet i si l'Ernest no vol, l'Arnau no apreta el botonet.
7: Va, de què parleu avui, va?
0: Doncs mira, jo no he esmorzat. Jo estic a dieta i no m'he pogut menjar les galetes Birba.
8: Nuestros gérmenes ya son gordos.
5: Ho estàs fent molt bé, això, Ernest. Molta força d'adultat, eh?
0: Me'n vaig al bar.
5: Felicito.
0: Vaig al bar i...
9: Molt bé, bona promo. Perdona, bona promo. Estan aquí les Birba promocionant-se i tu...
0: Oh, no, però si no heu menjat vosaltres...
10: És motiu de cessa.
0: No, a veure, les galetes Birba són... Vam dir que eren per moments especials, sí, val? I era un dimarts al matí, no? Fa, vull dir, jo em dono els meus capricis i el meu moment de la setmana per fotre'm les meves galetes Birba, però no me les puc fotre cada dia.
7: Clar,
0: no?
7: Sí, m'ha quedat molt clar.
0: És veritat, però, que tenim... No, que tenim especial predilecció per fotre la pota quan anunciem productes. Sí.
4: Anem a una de les especialitats d'aquest aquesta temporada, que són les trucades despertador que surten com al cul, com aquesta.
11: Bon dia.
0: Hola, què hi ha, Lluc, per aquí?
11: Hola. Us heu confós de telèfon.
0: Bueno, no.
11: Perfecte. Vaig posar dos telèfons i avui havíeu de trucar en el seu.
5: Sí, va, si ens poseu una gincana en el mail,
1: despatgem, que li diguin el telèfon a l'Alan.
11: Jo crec que us està esperant.
10: Sí. Seguro.
0: Vinga,
11: despengem.
0: Adéu. Tu ets la mare, no? Ets la mare, no? Adéu-siau, que vagi molt bé. Bé,
11: adéu, guapa.
0: Sí, ho tens despenjat, Lillo. Què?
12: Hola.
0: Amb qui parles ara?
12: Ara.
0: Ah,
1: què li passa a la Montse, de Montse Interior?
0: Que suposo que ha agafat doncs una galipàndria com la majoria de la població catalana.
13: 2 hores després.
0: Automàticament ja està sanat. Amb qui estàs parlant, Lillo?
1: Està contratat de l'ADSL. Déjalo a l'Anna, hombre.
0: És que, espera un moment, és que m'estic...
7: Estic parlant amb la mare del Lluc.
0: Clar, sí, ahí tens el telèfon,
7: ja. Ara ja tinc, ara trucarem. Sí. Li sorprendrà molt.
1: Ara que no l'agafi.
0: No, veig que ha dit que estava molt pendent, noto que està superpendent.
14: La mierda.
0: Oh!
1: No el va agafar, eh? No tenim protocol per aquesta situació.
7: No el va agafar, el Lluc.
0: Uf, això és llançar minuts de ràdio, és el que em posa més nerviós del món. O sigui, ho passo fatal.
2: És molt heavy.
4: I acabarem amb aquells moments que ens regales, Ernest, i a més ho fas així de franc.
0: Perquè jo el vaig tenir a prop i que guapo que és aquest tio.
2: És guapíssim.
5: És un guarro, l'Ernest, o què?
0: Té uns ulls tan grans. O sigui, és un tio que realment és un seductor.
2: Sí, és com que ho té tot, ho té tot.
0: Estic convençut que s'infla. Jo ahir el tenia a 2 metres tocant el piano i vaig mullar calçotet.
1: Sí.
15: Fa venir gana, aquesta hora.
5: Sempre vas un pas més enllà,
2: Ernest. Sempre mulles calçotet.
5: Quan està tothom incòmode, dius, aparteu-vos, que vull jo amb el calçotet mullat.
0: Però no sé si era, diguem-ne, perquè em va posar to el tio. O per la pròstata, que ja continua...
1: Veus com encara podria anar més enllà?
5: Un pas més.
10: No, millor.
0: No, perdona, i podria haver anat més enllà parlant de que últimament em costa molt acabar d'escórrer l'última goteta. No sé si us passa a vosaltres.
7: És veritat, sí, a mi em passa, però clar, tinc 90 anys.
1: Clar, ja.
0: Però a partir dels 40 la pròstata ja no té aquella rigidesa.
4: Has d'assumir que quan entri m'ho esmullarà i ja està.
0: Exacte.
4: Has d'assumir.
0: Bé, per cert, estàvem parlant de l'Ivan Herzog, que és un tio que em fa dubtar de la meva tendència sexual.
1: Una menció juntant Herzog i pròstata, i ho has aconseguit, Ernest.
2: Sí, ja sap fer-ho.
4: Va, acabem amb totes les pífies juntetes.
0: No, és que m'he trobat trànsit. Doncs surts mitja hora abans i no te'n trobaràs.
5: Això. Has dit surts.
0: Unes cortines... Què et penses comprar, un nòrdic?
16: Moltes gràcies.
0: Ah, molt bé. Dame el dinero. Com et dius? Julià, ho he dit bé?
10: Guillem,
0: molt bé.
2: És que li pregunti el que li pregunti et donarà tal, si no saps.
0: Em donarà tal.
5: Exacte, i el 2014, eh?
10: Hi ha moltes coses a comentar sobre la IA... Ai, perdó, és que saps allò que et passa a vegades que llegeixes una línia
5: i saltes a la mateixa?
10: Molta atenció si vas al volant! Eh? Bé, jo estic molt preocupat perquè la IA ens prengui... No estic preocupat, perdó.
4: Ahir Gerard Quintana va explicar què va passar quan ells van fer la gira de tornada d'Oques Grasses.
0: Si nosaltres ens haguéssim de convertir en un meme cada
2: mare
0: vegada
2: viva.
0: que manquem amb l'exactitud de les coses...
5: Com sí, t'està passant ara.
2: Una noia va adoptar el nom d'Erika Eiffel, la Torre Eiffel, perquè es va fer... Sí, perquè no ho sabia dir.
5: Fem una crida, Ernest, posa'm eco. Pizzeria Morreig.
0: Ara amb Coca-Cola.
5: Si ens porteu...
10: Anava a fer-lo jo, la crida.
0: Ah, l'anaves a fer tu?
5: Ara ja no vull, fes-la tu, que tens bona...
2: Al carrer Verdi,
0: sí,
5: ara m'he liat.
14: T'expliques fenomenal.
0: Aquí volíem fer una crida perquè ens portéssim croissants.
2: Home, normal que no els hagin enviat.
0: Podem aprofitar per dir que no ens van enviar croissants a la pastisseria Morreig. Sí,
5: però diràs, és que potser no envien croissants a ningú.
0: Sí, no.
2: Sí que ho fan, sí.
0: Van fer una bona campanya de publicitat. Es veu que els nostres companys de RAC1 així una mica superficialment també vam parlar dels croissants aquests, que fan el millor croissant del món. A qui han enviat els croissants? Els que van parlar 15 minuts dels croissants o els que van parlar un segon?
2: Els que van parlar un segon.
0: Sí. No et sorprendrà la resposta. A nosaltres no ens han arribat els croissants de la pastisseria Morreig.
5: S'ha de reconèixer que ells generosament han agafat els 50 croissants que han rebut i se'ls han posat a la seva taula i si t'hi acostes et tiren un ganivet a la cara.
0: Que sapigueu, però, així en el terreny del ganxo, que a les 9 del matí, entre 9 i 10 del matí, trucarem a demanar explicacions.
5: Sí, ara.
2: Sí, ara.
5: Sí, senyor.
2: Ara.
14: Els croissants seran sempre nostres! Els croissants seran sempre nostres!
0: Veus? Per això sí que faria una vaga general, jo.
2: Fem-la.
16: Matina Codina. Només a RAC 105.
17: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
18: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
19: Recordes el teu primer Corsa?
20: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
21: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això.
22: Toca, toca, toca!
21: Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
23: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
24: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
23: I ja l'has trobat?
24: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
23: Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
23: Més info a aldi.es.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
29: Segur que no n'hi ha per tant.
30: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
31: What up, it's Miley.
32: Not Cyrus.
31: And this is my new song,
32: Bass Persuades.
16: Matina Codina. El millor que pots escoltar. Camí del Matadero.

0: aquí la tenim una vegada més sentant càtedra, una de les reines del pop mundial. Estem parlant des de Califòrnia de la Miley amb el seu nou treball de títol homònim. Es diu Bass Persuades. Quina manera d'obrir l'hora més important del prime time de la ràdio. Som els del Matina Codina. Bon dia, matineros.
1: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Ara. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: I no hi haurà el Cabró Rock de la castanyada el dia 31. Són oques grasses, encara molta gent de ressaca escoltant-nos. Molt bon dia a tots. A veure si avui es pot produir aquest concert. De seguida sabrem la previsió meteorològica amb la Mònica Usart, que a hores d'ara és el principal risc de cancel·lació del concert. Esperem que no passi, perquè la gent està molt entusiasmada i amb molta impaciència davant d'aquest adéu de la banda usurenca. 8 i pràcticament 3 minuts d'aquest Juernes. És dijous, president. Dijous paella.
2: Home, avui hi ha paella. Sí. Avui hi dinaré 3 vegades.
0: 3 vegades. Les que facin falta. Saciar-se és important. I sempre tenir cobertes les necessitats bàsiques.
2: Paella!
0: Bon dia a tothom, gràcies per acompanyar-nos. Xavi Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
3: Que si mai la vida les porta pel camí del robatori, només els demano una cosa, que siguin llestes. Per evitar que passi el que ens ha passat a Sant Feliu del Racó, que fa 2 dies que estem sense internet. Per què? Doncs perquè es veu que algú ha robat 100 metres de cable de fibra.
4: No, home, no!
3: I això us ho avança RAC 105, per si us interessa, el cable de la fibra òptica no té coure. Per tant, no el robeu, perquè no val res. Només toqueu els nassos als veïns i ja està. Es veu que moltes zones rurals, ens han dit els tècnics que ho estan arreglant, que estan penjant uns cartells als cables on diu fibra òptica no té coure.
4: Sèrio?
3: Sí, perquè es veu que hi ha molts llars que són tontos i que estan robant cables que no toca.
5: És molt delicat, aquest cable. Jo el faig servir per entre les dents.
3: Ah, sí?
5: Sí, per treure'm els paleos.
3: I després el tornes a endollar al router, després.
5: Sí, sí, no, clar, no el desendollo. Vull dir, continua sent funcional, ostres, però alhora aprofito per treure'm els paleos.
6: Ai, que desagradat.
0: També vam explicar l'altre dia que roben no sé quin coi de material que hi ha en els aparells de càrrega dels vehicles elèctrics.
4: Sí, amb això sí que no et treguis un paleo, Lluís.
7: Els cables de càrrega, és veritat. Sí, jo vaig anar un dia a un McDonald's, que hi havia a punt de càrrega, i estaven tallats.
0: Bueno, en fi, escolta, els furts, malauradament, encara a l'ordre del dia. Sergi Ferrer, aquí dediquem el programa avui.
4: Doncs a una influencer de fitness de la Xina.
3: Oh. Oh.
4: La Instagramer Abir, amb 3 es, per si la voleu buscar, que va compartir amb la seva comunitat com es preparava per fer una marató. Mm. Marató que va completar amb èxit en 4 hores i 53 minuts, que per una persona que no està molt entrenada, crec que és un bon temps.
0: Sí, però jo trigo 4 dies pel cap baix.
4: I caminant, igual que jo. Jo, com no agafi l'autobús. Doncs aquesta influencer ho va celebrar, hi havia patrocinadors, tota una campanya darrere.
7: Claro.
4: Fins que algun dia va dir una cosa. Jo tinc unes imatges d'aquest tram.
0: Imatge?
4: En el que potser... descobreixo que aquesta Instagramer ha fet trampes.
3: Què?
4: Total, que van penjar un vídeo de la tia que entre el quilòmetre 35 i el 40 es veu com passa la marató. Ai. I de sobte una bicicleta.
3: Ostres!
4: Ah! La tia va agafar una bicicleta.
0: No fotis!
4: I va fer 5 quilòmetres pedalant pel carril bici.
7: Era una triatló, llavors.
4: Sí, i llavors va perdre tots els patrocinadors, ella va admetre la culpa, ha esborrat totes les publicacions respectives de la marató, i ara quedarà, per sempre, com una tramposa.
0: S'enxampa abans un mentider que un corredor de marató, ja ho diu la...
4: Sí, senyor.
3: Per un patrocinador de bicis l'hauria de patrocinar aquesta tia.
4: Exacte.
0: Jo me'n recordo una vegada l'estimat Xavier Pérez Esquerdo, ex company d'aquesta casa, que va fer la cursa de RAC1 metro.
4: Sí o no?
0: Sí.
6: Uau, molt bé.
5: És una forta abraçada.
0: Sí, home, de part teva. Sí. Passa el telèfon i el truques tu, Lluís, que em tens ja amb els records fins als pebrots.
4: Bueno, però és que no li dones records a ningú, Ernest, no costa res. Tenim aquí el senyor ja, que no sabem quan marxarà.
5: A més, se m'ha acabat el saldo. Tinc una targeta de recàrrega.
3: Encara? D'aquelles de prepagament?
4: Però on la carregues?
5: El 2003.
4: On la carregues?
0: Va,
5: el quios.
0: Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
6: Avui tornem a escoltar cançons de por. Sí, no, sí.
4: Ai, que miedo.
6: És que avui estic molt contenta perquè arrenca el Festival de Sitges 2026. que dura fins al 18 d'octubre. És la 59a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: Visca, carilla!
6: I aquest any, així com les coses que he destacat, ve el Peter Jackson, que és el director del Senyor dels Anells.
3: Peter Jackson!
6: I què he dit, Peter?
3: Has dit Jackson.
6: Ai, i serà per rebre el gran premi honorífic. També aquest any fa 50 anys Carrie, la pel·lícula de por, un clàssic.
7: Ai, claro, que està quemada toda la casa y ella dentro. ¡Qué miedo!
4: Sí, spoilers!
6: I estic molt contenta perquè una directora catalana és l'encarregada d'obrir festival.
7: Ah, sí?
6: Sí, avui en fa un dolà, eh? Sí, que és la Carlota Pareda.
0: Carlota Pareda.
6: I res, que Sitges torna a convertir-se en la capital del terror.
0: Molt bé,
6: fantàstic, home, amb les estrelles de Hollywood, i això doncs m'agrada molt. Si la cama m'ho permet, que sí, crec que no, sí, aniré.
0: Home, tu saps on podries anar? A la Zombie Walk, que em sembla que la fan al
6: dissabte. L'any passat vaig anar, és xulo.
7: Vente conmigo. Contigo? Una peliculita de miedo, y te voy a hacer una cosa con el bol de palomitas. Te voy a decir, coge palomita, coge.
6: Que guarda.
0: Que hi haurà dins, que hi haurà dins.
3: Que hi haurà dins?
0: No, vaja.
3: Ah, al final eren de colors.
6: Ah, vale, bueno.
0: Saps que fa molta por trobar aparcament aquests dies allà al Festival de Sitges?
3: I tant. Sí.
6: No, ja, ja.
0: Això sí que és una
6: hipotètica
0: pel·lícula de terror.
6: Quan vaig amb taxi, jo.
0: Vaja reina. Vinga, l'Al Lillo, tria un personatge o personatges del programa per explicar l'acudit del dia.
7: Bon dia. Dos personatges avui, les formigues de l'Hormiguero, per que volen explicar un acudit. Sí, vinga, vamos a contarnos a todos.
0: Lillo, per mi ha estat una mala idea. Però ja,
7: sí, tu creus?
4: No va fer gràcia, hormiga.
0: Són molt molestes.
7: No, vamos a contar un chiste cada una, ¿de acuerdo?
4: Bien,
7: chistes cortos.
4: No rebanada. Junto,
7: en el hormiguero. Dice, mi mujer es india, se llama Flor de Azahar. Dice, ¿es comanche? Dice, sí, intercalada.
4: No rima nada.
6: Que acabi l'altre.
3: Otro como aquel de papá, papá, horchata lleva H. Que claro, hijo, si no sería horcata.
4: ¡Qué bueno! No hace nada de gracia.
0: Aquest sí que ho entès.
4: Sí, perquè si horchata, la pregunta... O sigui, hòstia, Ernest, sembles la Marta Massiva, ara tu. Horchata pregunta si porta H davant. I el pare és tot tu i diu, no, sense H, la TH es converteix en horcata.
3: És un poble, horcata.
0: S'ha equivocat d'H.
3: Va a la Renfe allà, horcata.
4: Sí, ara no va la Renfe, Marta.
3: Oh, per què no va?
4: Perquè va ploure a Granollers.
0: Marta, no té cap sentit aquest comentari. Sí, però cap sentit.
4: La informació de servei. No,
0: estic... I està ple d'idiotes, aquest programa.
4: Ara, no rimava nada.

0: potenciar els Coldplay, que també com a cas gràcies van omplir 4 vegades l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Adventure of a Lifetime, una autèntica fantasia. Superdotats, aquests britànics.
1: Claro.
0: Ei! Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Wow, el circuito de Catalunya, el mejor circuito yeah. del mundo. Esto es increíble, Magic. Tengo que seguir a Magic por el GPS. Guau, wow, ha pasado un monoplaza llamado Xavi Cazorla.
3: Wow.
2: Ha pasado otro, vamos a ver, rueda a rueda. Esto es impresionante porque lo hace con la boca.
3: Hola,
4: qué rico.
3: Hola,
4: como pedis.
2: Antonio Lobato.
4: ¿Pot ser que passin tres un darrere l'altre?
2: Guau, wow, wow.
4: Hemos atropellado un cachorrito.
2: Están muy pegados, están quitando las pegatinas.
3: M'encanta.
0: Escolta, del 16 al 18 d'octubre veureu una cosa millor que el Xavi Cazorla fent un monoplaça.
3: Millor?
0: Aneu a veure els pilots i els cotxes de les 24 hores de Le Mans. Si voleu anar-hi, compreu les entrades de la FIA WSC 6 hores de Barcelona des de 30 pavos a circuitcat.com.
2: Guau, wow, a 300 wow. por hora ha pasado este.
0: 300?
4: T'imagines que les 24 hores és el Xavi que torna amb un micro fent això tota l'estona?
1: T'ho juro que hi aniria.
0: Escolta, escolta, escolta, escolta, calleu. Aquests sí que tenen combustible per hores, tu. Ahir, per fi, 55.000 persones van viure el primer concert de comiat de les Oques. De fet, tenim aquí el Josep Montero, que deus estar de ressaca emocional, no, Josep? Bon dia.
5: Sóc una mica de ressaca. Ja tenim el primer concert fet, o què?
3: Sí,
5: bravo. Ja tenim fet, bo de penya. Se'ls pensava que no arribaria mai aquest moment. Pensàvem que no podríem arribar a fer cap concert aquesta setmana i al final hem pogut.
0: Home,
3: molt bé.
5: Estem contents, penya.
0: Sí, perquè volem que aquest comiat no, estigui en totes les condicions, al marc perfecte perquè es pugui desenvolupar amb garanties.
5: Sí, però veient lo de la pluja hi ha una mica de ganes que se suspenguin els 4 concerts també tenia, eh?
4: Mare,
5: una mica que se suspenguin. Estic fins als nassos de reprogramar concerts o què?
2: Home, no.
5: Perquè, clar, el de dilluns es fa avui, que és dijous.
0: Sí.
5: Des que vam dir que plegàvem el novembre hem tingut un any també per fer els 4 concerts. No ha plogut una merda l'abril, el maig, el juny, el juliol, l'agost i el setembre, i ara arriba l'octubre i plou molt o què?
0: Sí que plou molt.
5: Para de ploure,
0: sí,
5: penya.
0: Sí, bueno, no vull cridar el mal temps, mai millor dit. Però sí que aquesta nit ha dit la Mònica que pot tornar a ploure. Què passaria si plogués molt, Josep?
5: A veure, m'estàs preguntant què fotrem o què?
4: Sí.
5: Penya!
4: Ai.
5: Si aplacéssim el concert d'avui, què? Passa
2: no,
5: alguna
2: no,
5: què?
2: No ajorneu res més.
3: És molest.
5: A veure, ha dit la Mònica, usar que plou, que per l'hora de dinar començarà a ploure a la tarda.
0: Sí, tio.
5: Potser podem avançar el concert d'hora o què? L'avancem o què, penya?
4: No ens preguntis, digue'ns tu el teu
3: plan.
5: A les dues del migdia o què? Es va bé o què, penya, el concert avui les dues?
3: Sí.
5: O si no, demà divendres. A veure, a les 10 haig de ser Muntanyola perquè ens ve el de l'ADSL que ha caigut a casa.
4: Ah.
5: Sí. A la una tinc podola que Vic.
0: A la una.
5: Demà impossible recol·locar-lo, penya. Dissabte tenim un casament al migdia a Osona.
4: Què dius?
5: A la tarda entrar a Barcelona és un cristo perquè hi haurà cua. Arribarem justos pel concert. Diumenge tampoc ens va bé, perquè jo, dissabte és l'últim concert.
0: Clar, no, si és l'últim, clar.
5: És l'últim.
0: Sí, sí, no comencem a fotre...
5: No, però podríem fer diumenge, penya. Però és que diumenge no ens va bé, perquè he quedat amunt de Wallapop ja per vendre-li uns amplis i la trompeta d'en Valldaneu, el trompetista de les Oques, perquè com ja pleguem no necessitem instruments, també, penya.
0: Molt bé, penya.
5: Per tant, veu, una cosa podem fer, penya. Tinc una idea, penya. Una idea o què?
2: Sí.
5: Si algú no li fa il·lusionari, que aixequi la mà. No dic perquè potser al final hi ha molta gent que ara li fa pal, penya. Ja. Li van comprar l'entrada fa un any, saps, penya?
0: Sí.
5: I ara pues, potser diuen, hòstia, ara em fa pal.
0: Yeah.
5: O potser aquella gent que va comprar 25 entrades per revendre-les i se'ls està menjant amb patates.
4: Ah, sí.
5: Potser al final anem restant d'aquí d'allà i ens podem estalviar un parell de concerts o què, penya?
3: Ah,
0: però no em queda clar, eh? Vull dir, si se suspèn el d'avui no m'ha quedat
5: clar.
0: No
5: el farem. No el farem, jo t'ho va pel cul.
4: Però les entrades les tornareu, no?
5: No, home, no, que ja hem comprat amb això, ja hem invertit en criptomonedes, ja.
1: Ja estan invertides, no?
5: Les
4: Oques Coins.
5: Què és això?
3: Oques Coins.
4: És igual, si no voleu jugar-me cap puto que ho dit avui, doncs...
3: Que ja a mi m'ha fet gràcia.
5: No fas gràcia a ningú, què, penya?
0: És la incògnita del dia i també la gran preocupació del dia. Si plou,
5: si no, ja
0: què passarà amb aquest concert? Jo el que faria és que... Jo me la jugaria.
5: Fem un doodle, penya.
0: No, és a dir, si se suspèn el concert d'avui per pluja...
4: Portes croissants.
0: Oques no plega.
4: Ah, ostres!
0: Oques no plega perquè aquest concert quedarà en el llim.
4: Uau!
0: Quedarà en una escletxa de l'univers.
3: I s'haurà de fer.
0: S'haurà de fer. Llavors jo el deixaria allà com dir... Oques no plega.
5: No fotem, sí que ja, si cal el fem la setmana que ve l'altra.
0: Val.
5: Ja, mirat, hem fet un doodle... ja sí. fins a l'abril no tenim una data lliure.
4: Això amb Charango va passar, que van marxar, no van dir res a ningú. Tècnicament, sí. tècnicament, seguim casats.
0: Van, van a comprar uns pitis al l'Alguer Miquel i,
4: sí?
0: i ja estan aturats. Josep, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres,
0: per
5: penya!
0: Per cert, et felicito per l'inici d'ahir, l'inici que vas fer.
5: Basta bé, l'inici què?
6: Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà també. Al final la vida està plena de principis i finals i vull pensar doncs, que això és el que la fa única i bonica, sí o no? Si ha d'estar plena de principis i finals, el millor que podem fer, jo crec, és aprofitar les coses mentre duren.
7: Sí o no?
6: Ens ho passem per una estona i ho recordem per sempre més, o què?
7: Som-hi, doncs!
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
8: Avui, a dia, la banana per només 1 amb 11 al quilo. De debò, molt bé, dia.
10: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
11: Totes les marques, millors ofertes.
10: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
17: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
16: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina. Ué!

0: Cada vegada que l'escoltem ens deixa el cor encongit aquesta cançó melòdica, emotiva, intensa, molt pròpia de l'ADN dels artistes que han col·laborat, per sorpresa de tothom, amb aquesta cançó. Ginestar i Nil Moliner, amb qui estaràs? Uns altres que mereixerien omplir tots els estadis del món. 7 minuts i 2 quarts de 9.
1: Les notícies per...
0: A veure, pots fer el favor de no saturar el micro, Xavi? Perdó, que sembla les 9. Com estàs, amic meu?
2: Bé, bé, molt bé. Sí, no?
3: Quin canvi.
4: Quina bipolaritat que agafem.
0: És que una cosa no treu l'altra. Pot caure molt bé, puc pensar que és un gran professional i a la vegada saturar el micro.
3: Clar.
5: És veritat.
2: No suporto el dius.
5: Ai, que molest.
0: Doncs així tot el dia, dient-hi una cosa i la gent fent...
4: Això, al Basté això no li fa. El Basté això no li fa.
6: El Carbo Carrer, la primera de canvi.
0: Escolta, perdó, el nom del dia torna a ser Mari Carmen, però avui per motius molt diferents i tràgics, que és que ha mort la Mari Carmen. I, sí, clar, la seva mort ha encès encara més les protestes pel dret a l'habitatge.
2: Sí, va morir ahir al vespre a l'hospital, convertida en un símbol dues setmanes després que la desnonessin, i els sindicats d'habitatge qualifiquen la mort de la Mari Carmen d'assassinat i s'hi agafen per mantenir les mobilitzacions. Per cert, que la vaga general, la vaga precisament per reivindicar el dret a un habitatge digne, ja té data, serà l'11 de novembre, per tant, un parell de dies abans que comenci la campanya electoral.
0: I Ada Colau, ara que treus el tema de la campanya, ho té tot de cara per liderar el Front Ampli, que és la nova coalició d'esquerres, que jo pensava que la lideraria el Gabriel Rufián.
2: Clar. Però bueno, Gabriel Rufián, fins a nova ordre, és candidat d'esquerra. I Esquerra es presenta...
4: Però ell ho sap.
2: Sola. Sí, segurament algú li hauria de dir... No ho sé, jo crec que ell potser sí que tenia intenció de liderar algun front ampli d'aquests...

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Candidat del partit a Catalunya.
2: Home, volien un candidat d'alçada i han dit, home, què millor que aquest senyor gegant, que és un gran líder.
3: Ja va ser-ho, no? Fa uns anys.
4: Alçada en té.
3: Ja va ser-ho fa uns anys. Ja va estar per allà, per al Congrés.
5: En qualsevol cas, els catalans protagonistes, no?, en aquesta campanya electoral que començarà ben aviat. I bones notícies pels que agafeu el tren avui, perquè a Rodalies només queda una línia afectada pel temporal.
6: Sí, és l'R2 Nord i després n'hi ha quatre més que tenen incidències, però que ja venia d'abans. Són l'R3, l'R13 i 14, que només funcionen a mitges, i l'R11, que directament no funciona. Això quan els aiguats dels últims dies han deixat una nova víctima mortal a les Franqueses del Vallès, un home que han trobat dins del cotxe en un túnel que estava inundat des de diumenge, i encara hi ha dos desapareguts. A banda, també han trobat un mort al Vendrell, que hauria desaparegut a l'agost, però també per uns aiguats.
5: I li estàs agafant el gustet a les notícies sobre animalets, perquè ens porta un nou estudi sobre peluts.
7: Home!
3: Aviam.
5: En concret, pels que dormen amb el gos al llit.
6: Ai. Sou dels que teniu un pelut. Sí. I deixeu que pugi al llit amb vosaltres. Podeu estar tranquils, perquè un estudi diu que, contra el que podríem pensar i el que seria lògic, això no afecta negativament la qualitat del son. Això ho han constatat els investigadors de la Universitat de Toronto.
8: Saps què és el que es veu des de l'edifici més alt de Toronto?
3: Ai, no, jo no hi he anat. Què es veu des de
8: Toronto entero.
3: Clar, perquè és l'edifici més alt.
6: És que una notícia que té peluts i té Toronto...
9: Tens el filtre de Google ben afinat,
6: Doncs han analitzat el son de 25 persones i de 38 gossos que dormien amb aquestes persones.
8: Culpable.
6: I han vist que sovint és el propietari qui es mou primer i desperta el gos.
5: Ai, pobre.
6: No li enrabés.
8: És veritat.
5: Doncs jo tenia un Golden Retriever, en Lenny, en Pau Descansi.
6: Però són molt grossos.
10: Un minut de silenci pel Golden Retriever de l'Ernest Codina, sisplau.
9: No. Es diu Retriever?
5: Hòstia, es fotia uns trunyos.
6: Això...
5: Però molt pudents.
9: Graciós. Jo et dic que amb els gats no passa això, perquè a les 6 i 10, independentment de si és dimecres o diumenge, ja t'estan fent... perquè tenen gana.
3: O si són dos, comencen a barallar-se entre ells a mitjanit, que dius, molt bon moment ara.
9: Ara és el moment ideal.
10: No suporto els gats.
9: Bueno, doncs no en tingui.
5: El que està clar és que preferiblement el gos tingui el seu llit, no?
6: Sí.
3: Però acaso te tira tu en la cama del perro?
6: Cada escó.
7: Ara, és veritat, Santiago.
9: Hòstia, molt bé, Santiago.
6: Us ho recomano. Es queden a quadros. Tu t'estires al llit del gos i et mira com...
5: Això vol dir que ho has fet.
6: Sí.
5: Estiguin, tio.
9: Ara. Es prova a menjar el seu plat.
6: No sé, com si t'has de resoldre una equació de segon grau de... Què està passant?
3: Jo de petit entrava molt a la casa dels gossos i entraven i se'n quedaven mirant el pal. Què fas? Que és el meu espai.
7: És casa meva.
9: Quina infància,
5: Són tan llestos, Albert.
8: Són molt intel·ligents, tenim tantes coses a aprendre.
9: Oh!
8: De veritat. Ells sí que són bones persones, no va dir.
3: Els hi falta parlar.
8: Però són millors que nosaltres.
5: No s'havia dit mai. No s'havia dit mai.
8: Jo tinc un canitge pricot, tinc ara.
3: Capricorn.
9: Com es diu?
6: Capricorn.
8: Canitge pricot, que es diu Jofre.

0: Té una residència ja aquí a RAC 105, la col·loquera Carol G, que ja cotitza en aquesta empresa. De fet, jo crec que estem ja en la disposició de convidar-la al sopar de Nadal de RAC 105.
1: Ah, mira, seria bona idea.
0: Oh, m'agradaria molt que vingués la Carol G, mare meva. Joder, no podria fer una altra cosa que ballar amb ella. Si antes te hubiera conocido, calla Manolo.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Ei, Sergi, sé que no t'agrada,
3: yeah,
0: però ja, si jo estava mirant ara el calendari, dilluns 12 d'octubre, festiu, perquè és el dia de la hispanitat.
3: Sí, i per mi és un dia complicat perquè m'agrada tant fer festa com ràbia em fa el 12 d'octubre per diferents raons que no venen al cas.
0: Hauries de venir a treballar dilluns.
3: Sí, sí. Hi ha altres empreses on són tan catalans que ho foten,
0: sí, sí,
3: això.
0: Sí, sí.
4: Bueno, ja veremos, ja veremos.
0: Qüestió de valors. Qüestió de valors.
4: Lo catalanista que eres, ya lo veremos.
3: No, ya te lo digo yo, el lunes no vengo.
4: El lunes vamos a escuchar la ràdio a ver si te vemos. Escolta, defendiendo a Cataluña.
3: Déjame hablar a mi, cállate. El dilluns és un dia estrany, tothom estarà a casa seva i que cadascú ho celebri com vulgui, la hispanitat aquesta. Si voleu anar una mani d'aquelles que demanen taxis, doncs aneu-hi. I si com jo aprofiteu un dia com aquest per reflexionar sobre Catalunya,
0: ah,
3: no? I l'encaix amb Espanya i el seu paper al món,
0: sí,
3: doncs també és un dia per fer-ho. Jo he estat reflexionant molt i jo ja, per Catalunya ja ho he fet tot, ja he corregut davant dels Mossos, darrere dels Mossos, he tirat pedres, m'han tirat pedres, ja ho he fet tot.
5: Oh.
3: L'única cosa que em queda pendent és parlar bé el català.
5: Ah.
3: Perquè sóc fill de la immersió lingüística al Baix Llobregat i això fa que encara cometi molts barbarismes. Llavors, jo he volgut fer una campanya amb Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural sense que Plataforma i Òmnium ho sàpiguen i he volgut proposar-los una cançó per ajudar a Catalunya a eliminar els barbarismes del seu dia a dia.
5: Gràcies.
3: Hem versionat la cançó del Festuc, del Marcos,
0: sí,
3: i aquesta cançó es diu Ai, ai, ai, al català.
6: Ai, ai, al català. Ai, ai, al català.
3: No es diu després.

0: La cedim gratuïtament, la penjarem a les xarxes socials. Sí, a farem un vídeo tot arreu. Sí, i, sisplau, professors, professors de català, de llengua d'aquest país, l'heu de posar. Sí, quan toqueu els barbarismes, perquè aquesta cançó, sens dubte, ha estat tot un aconteixement, Sergi Ferrer.
1: Sí, senyor, exacte.
0: Hem estès l'alfombra vermella perquè passi d'estil un artista com el...
1: La piel de gallina se m'ha posat.
0: Sí, sí, jo m'he posat totalment enferm.
2: Maria Beca, per aplaudir aquesta cançó, no diguessis que has posat l'alfombra vermella.
1: Però si està, era la broma.
0: Aquesta era la broma.
1: Ha dit aconteixement, també, Toni.
2: Bueno, és que, clar, el problema de la cançó és que ara, doncs, portarà equívocs. Sí. Hi haurà gent que aprendrà barbarisme.
3: Sí. Helada,
0: no, ara t'he posat apuesto, eh?
1: Toma! T'ha sortit el tiro per la culata.
3: Estic
1: escolta,
3: deixa
1: que agraeixi també a l'Héctor Huguet, que és una persona a l'ombra que ens ajuda a crear aquesta cançó.
0: És el David Guetta.
1: És el productor i el 50% del mèrit no el té, però el 10% potser sí.
0: Escolta, diré una cosa, Sergi, l'hem disfrutat molt i et despedim.
3: Sí, ja. Fes-la al revés.
1: És un puto plaer estar aquí.
3: Fes-la en castellà, en català. Al revés,
1: però si estava en castellà.
2: És acomiadat. Yo guys, what's up? Another. Arrac 105.

0: sou a l'epicentre de la ràdio matinal.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Hola, Mònica.
2: Hola.
0: Hola, Mònica. A veure, dius que avui tornen els ruixats, sí. No a tot arreu.
2: No.
0: La pregunta que s'estan fent 55.000 persones com a mínim és plourà aquest vespre a l'estadi olímpic en el segon concert de comiat d'Oques Grasses?
2: De moment té pinta que sí. Hi ha risc de pluja durant tota la tarda i de cara al vespre també podria caure encara algun xàfec.
3: Agafem paraigües amb els instruments o què?
2: Clar, hauríem d'estar pendents.
4: De... Mònica, això és una gran responsabilitat el que estàs fent, perquè tu imagina't que pel que sigui al final no plou.
2: Clar, però jo és el que veig als mapes. Jo no puc dir no plou si veig en un mapa que sí que plourà, saps?
5: Per tant, això li va passar al Picó, que el van fotre fora de TV3 perquè va dir que plouria i tot un cap de setmana, no sé si era un pont.
6: I no va ploure.
5: I clar, el sector de l'hostaleria se li va tirar al damunt.
2: Jo crec que una de les coses que va passar va ser una tempesta que hi va haver a la ciutat de Barcelona, que es va formar sense estar pronosticada, i ell havia gravat el temps. Ja no hi van ser a temps de poder canviar-ho.
6: No hi ha Murprotec que et pugui defensar d'això, eh?
2: Clar, la tempesta estava caient i va ser una tempesta molt, molt bèstia.
4: Una paradoxa, no hi van ser a temps.
2: No hi van ser a temps.
0: Deixem explicar el temps a la Mònica.
3: Explica que és important, avui, què?
2: Doncs sí que hi ha risc de pluja durant el concert, ho anirem seguint durant la tarda, també, a mesura com vagin avançant les hores, anirem veient com avancen també els ruixats, i ara mateix està plovent al Maresme, a l'Alt Empordà, al Gironès i també a la Selva, i aquestes pluges afectaran sobretot comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona. En canvi, al sud i a Ponent tindrem un dia de més sol. Alguns ruixats també al Pirineu, atenció amb la cota de neu, que baixarà dels 2.000 fins als 1.600 metres a la cara nord del Pirineu, i es poden repetir avui alguns ruixats en aquesta zona, i vent de mestral i de tramuntana als extrems del país, i baixen les temperatures, sobretot allà on es mantingui més tapat.
0: Doncs ho anem seguint, Mònica, Osar, moltes gràcies. Adeu. Ara obrim línies per mini matiners. Recordeu que el dijous és dia del concurs de l'Aquarium. Per què? Doncs perquè tenim 4 entrades aquí. Mira,
3: correcto.
0: Que me las quitan de la mano. Me
3: Vamos
0: la
3: a hacer
0: la
3: el concurso de l'Aquarium.
0: Per anar tota la família, doncs, a veure els pingüins, els peixos, tota la biodiversitat marina. 902-477-105. Ja tenim a punt la pregunta. Només falta la resposta d'un dels mini matiners. Heu de tenir entre 3 i 10 anys. Truqueu.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
0: 902-477-105. Bon dia!
8: Hola, bon dia!
2: Hola!
0: Qui hi ha per aquí?
8: Em dic Gerard.
0: Gerard, hola, quants anys tens i des d'on truques?
8: 6.
4: 6.
0: I al poble? De quin poble truques?
8: De Vilassar de Mar.
0: Molt bé, perfecte. Estàs molt a prop del mar, tu ja deus conèixer molt, doncs, tots els peixos, els peixets...
6: Si fos de Vilassar de Dalt no tindrien ni idea.
0: Ni idea, correcte. Doncs atén, Gerard, a la pregunta que et fa la Mar Puga sobre peixos.
9: Hola, Gerard. La pregunta és per què les morenes obren i tanquen la boca contínuament?
10: Bona cap de la morrana.
9: A, perquè fan playback.
10: Bona cap de la Melendi.
9: B, perquè d'aquesta manera fan passar l'aigua per les brànquies per poder respirar.
10: Bona cap, és molt tècnica.
9: C, perquè tenen son.
10: Bona de dormir.
9: O D, perquè estan assajant, ja que volen entrar a l'escolania de Montserrat i fer-li els cors a la moreneta.
10: Bona de donar vent cap a la Virgen.
8: La B.
0: La B de Barcelona.
3: Vamos a ver, dame así camalleros.
6: ¿Camalleros?
0: ¿Camalleros?
3: Me he equivocado. Gerard ha marcado la B. Marcamos la B.
0: Está marcada.
3: Y la respuesta a la pregunta que ha hecho Mar es la B. ¡Correcta!
0: Com es nota aquesta Vilassar de Mar, el
9: Gerard? Es nota.
6: La trampa.
0: Ei, amb qui estàs al cotxe, Gerard?
8: Amb el meu pare.
4: El pare és un cigalero, ja l'he sentit.
9: Com a Ina,
6: sí que és un cigalero, el seu pare, si el conec. És el de Vilassar de Mar.
0: Com es diu el papa?
8: Joan Carles.
0: Joan Carles, doncs, escolta,
10: com el meu.
0: Amb ell i dues persones més podràs gaudir d'aquesta visita a l'Aquàrium de Barcelona, les entrades que van cap a Vilassar de Mar. Bon dia, gràcies i felicitats pel...
8: Pel
11: Enhorabona pel programa.
0: No pengeu.
12: Emergeix-te en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda a l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa, i que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir.
13: Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
14: Rec 105 Barcelona.
15: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Malià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.

0: Informa-te'n al teu agent Mini Caetano Barcelona o a Mini.es.
1: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
3: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
6: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
5: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
6: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: La vida està cada cop més cara.
10: Els preus no paren de pujar.
11: Un mango, 9 euros.
10: Robatori. Inflació!
9: Necessites estalviar.
10: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
9: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
10: No pots canviar d'emissora.
12: No pots escoltar una altra cosa.
10: RAC 105.
9: La teva música.
13: El Matina Codina, el feu vosaltres.
14: Ei, bon dia.
15: Bon dia, Matina Codina.
16: Hola, matiner.
17: Bon dia, Matina Codina.
16: Tenia un bon dia.
18: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires.
19: Bon dia, codinaires.
20: Vinga, va, som-hi.
21: Bon dia, matinero.
22: Vinga, va, bon matí.
16: Un petonet.
23: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
13: Matina Codina. T'animem al matí. Cantem.

0: poderosa, enèrgica, vigorosa, les Hendrix amb Golden, 10 minuts i les 9 del matí d'aquest dijous. Ja, quina flaire de cap de setmana, eh? No la sentiu, no la noteu?
1: Sí, sí que es nota. Sí, sí, sí.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: La tele, repassem el més destacat a la caixa tonta amb Alan Lillo.
3: Hola!
1: Hola, Alan!
3: Ostres! Hola. Avui portem coses molt bones a la tele i hem de començar amb una molt gran, que Rosalía ha estat amb Jimmy Fallon a la NBC fa escasses dues hores. Estava acabant ja el show, el The Tonight Show, The Tonight Show. I, bueno, escolta, fantàstica Rosalía. Ha jugat, gran anglès, per cert.
4: Segueix sent humil.
3: Humil. I ha explicat un parell d'anècdotes que destaquem en el mateix tall. El primer que va anar a una església de Harlem, ja sabeu que ella és molt religiosa,
0: sí.
3: I bueno, es va vestir, es va maquillar, diu que es va posar molt guapa pel senyor,
0: sí.
3: Però amb qui es va trobar va ser amb un altre senyor a la porta.
0: Sí. Un senyor de que fet, no... ara parlaves d'humilitat, tremendo bany d'humilitat.
3: Sí, sí, sí. Hi havia un home en aquella església de Harlem que li va dir no pots entrar.
4: Ostres!
3: I també comentarà la seva relació en el mateix tall amb el guardaespatlles que porta habitualment. Ja sabeu que, bueno, tenen una relació correcta i curiosa.
5: And I get all the way to the door.
6: Arribo a la porta de l'església i hi ha un home alt i guapo. I em diu, senyora, no pot entrar. Li pregunto, per què? I em diu, l'església està plena.
0: Com?
6: Sí, sí, sí. Em va rebutjar l'església. No sabia que això era possible.
0: I què vas fer, llavors?
6: Doncs bé, vaig anar-me a comprar unes sabates noves.
5: I went and I bought some new shoes.
7: That's what the Lord would want.
0: És el que Déu hauria volgut.
5: I have a bodyguard.
6: Jo tinc un guardaespatlles que es diu Víctor i de vegades me n'amago del Víctor.
7: You can't do that.
0: No pots fer això. Li pagues per protegir-te. No et pots amagar d'ell. Em sap greu pel Víctor. El deus fer anar de corcoll.
7: No, no,
5: però és la xispa de la
6: vida. No, però és per posar-hi una mica de picant a la vida. De tant en tant ho necessito i m'amago una mica o vaig una mica més ràpid i ell m'ha d'atrapar.
0: Clar. Que atrapella la Rosalía, que no, quines ganes de jugar, no?
3: Sí.
0: És com un cadell, no? Amagant-se del seu agent de seguretat, del seu guardaespatlles.
4: Estic mirant les fotos del Víctor aquest i no vas a la Rosalía ni a demanar-li l'hora, si està el Víctor a casa.
3: Déu-n'hi-do, eh?
0: Té una entrevista. Té una entrevista, sí. Sens dubte. No la deixen entrar a l'església i se'n va comprar unes bambes noves. Molt bé, està molt bé. Ella que té quartos, no? Ella que té quartos. Vinga, anem a l'Hormiguero perquè ahir van rebre la visita d'aquest senyor.
1: Olé!
3: Quin canvi, no?, de Rosalía a Jimmy Fallon a Bustamante, a l'Hormiguero. Bueno, ahir va anar a divertir-se a l'Hormiguero, efectivament, David Bustamante, i va parlar, doncs, del que s'ha de parlar quan tens a David Bustamante a plató, no?
1: De música?
3: No, de perfums.
1: Ah!
3: Perfums. Diu que ven un perfum cada 15 segons.
0: Sí, però després farem els càlculs perquè no em quadra amb una dada que donen.
4: Vaig a fer-los ara, que segur que els faré malament.
3: Vale. I entre altres coses, en Pablo Motos van estar comentant la quantitat de diferents perfums que té al mercat David Bustamante.
8: Tienes uno que se llama Muy Mío.
0: Sí.
8: Luego está Muy Mío Sport.
9: Ese para deporte.
8: Muy Mío Esencia Azul para él.
10: Sí.
8: Muy Mío Esencia Azul para ella.
9: Porque lleva esencia azul.
8: Esencia in black. Esencia in blue.
10: Claro que sí.
8: Muy Mío. Aquí le han dado una vuelta. Muy Mío Intenso.
9: Doble de
10: power. Viene más.
8: Muy Mío Night.
9: Va por la noche.
10: Exactamente. No te vayas a equivocar. Claro. No te lo puedes echar por la mañana.
8: Claro. Muy Mío.
9: Te juece.
8: Origen.
10: Oh.
8: Sí. Muy Mío Gold.
10: Sí.
8: Muy Mío Power.
10: Yeah. Wow.
8: Muy Mío Extreme.
10: Yeah.
9: Oh, barbaridad. Y el inédito.
8: Y luego está inédito.
10: Pues por eso se llama inédito, porque no se llama Muy Mío.
11: Claro. Claro. Efectivamente. He hecho un chiste. Claro, se llama inédito porque no es el Muy Mío, que todos son Muy Míos.
1: Claro.
0: Ja s'ha sentit el tros, però, en què parla de quants perfums es ven? No s'escoltava.
3: Sí, clar, és un altre tall.
0: Sí, és un altre tall.
3: Sí, sí, sí.
0: Ven 10 milions... diu que ha venut 10 milions de fragants. O sigui, 10 milions de frascos, diu ell, de potets. Llavors, si ven un cada 10 segons...
4: Cada 15, ha dit,
0: no? Cada 13 segons.
11: Cada 15 segons.
0: Haurien de ser més, no?
4: Si és un cada 15 segons, en un dia ven 5.760.
11: Efectivament. Wow.
4: Vale? Llavors, tu què vols saber? En un any, quan ens ven?
11: No, si és mentira, això.
0: Que és mentira,
4: home. En un any hauria de vendre 2 milions d'unitats.
12: Ja va sortir aquest debat una vegada que vam parlar dels perfums de Bustamante i li vaig preguntar a una persona, un amic meu, que havia treballat a Puig, diguéssim, que és l'empresa que té això dels perfums.
11: Ja sé quin és.
12: No, perquè no he dit el nombre. I em va dir que això era impossible perquè el perfum més venut, que és el One Million aquest, del Paco Rabanne, aquest es ven un cada 6 segons i era tot 3 del món. Per tant, no crec que el de Bustamante sigui cada 15 tant, segons i estigui allà el número 10 del món.
0: Ets un venedor de fum?
11: Perdona, el de Paco Rabanne no és muy mío.
12: Entonces, no, és suyo.
11: Este tiene esa esencia que es muy mía.
0: En qualsevol cas, no em deixa de sorprendre que s'hagin tret tantes versions del mateix perfum de Bustamante i que hi hagi tanta gent que el compri. Jo suposo que és pel preu també, que sí que és molt accessible. Ho dius seriosament, això?
1: Sí, a mi m'agraden aquests perfums. El del Banderas, per exemple, també m'agrada.
12: Ja està, perquè és el Banderas.
1: Sí, veig allà la foto i no fa mala olor.
4: Jo tenia un jefe que amb els seus 40 anys es posava el de l'Spiderman.
12: El del DJ Mario, me gusta a mí. Sí, Mercadona, també.
4: I el del Rayo McQueen, està guapíssim.
12: Ese huele, hace buena olor.
4: Sí, sí que hace buena olor. Sí.
1: Golor.
4: Sí,
0: bueno, claro. Estaria molt esperant de perfums, perquè és un, no, perquè és un tamasso.
1: A mi m'encanta.
3: I no us ha passat mai d'anar pel carrer, notar una molt bona olor i pensar, hòstia, ara li preguntaria a aquest home.
12: Eso es.
3: Quin és el perfum que
0: fa? Vaig parar un guiri perquè em digués quin perfum portava.
4: Ostres.
12: Sí, sí. Se va por la calle y se esta me suena del Pit Lady.
0: Sí.
1: Eso te pasa a ti.
0: L'altre dia em va passar que vaig a l'Espai Gironès a comprar un perfum perquè anava a un casament i se m'havia acabat. Mm. I m'havien recomanat un perfum que és que me'l vaig posar a la pell i vaig dir, uf, no m'agrada. I em vaig comprar un altre. I al cap d'una estona feia l'olor del que jo volia. Saps què vull dir? En aquell moment, allà a la botiga, no va fer l'olor i no me'l vaig comprar. Et va fotre una ràbia.
11: Sí. És molt important tenir en compte que les pieles no són les mismes. Entonces,
1: ja, no
11: el
1: mismo
11: olor que te hace a ti, igual no lo hace en otra persona.
0: Molt bé. Sembla que treballem tots en alguna botiga.
1: Sí.
0: Va, acabem amb el Mago Pop.
3: Sí, que va visitar, mentre tot això passava, el plató de la Sexta, cara al show amb Marc Giró. I va explicar que va conèixer Daniel Radcliffe, l'actor de Harry Potter. I és curiós perquè, clar, és un home hiperconegut amb una saga hiperconeguda, però que el Mago Pop no la té gaire clara.
13: Aquí los tenemos, ¿no? Al Mago Pop y al Harry Potter.
14: A Harry Potter.
13: Y os hiciste una foto, ¿no?
14: Sí, sí, Daniel Radcliffe, tuve la suerte de conocerlo.
13: Y él a ti.
14: Y estuvimos hablando, me hizo muchísima ilusión.
13: Claro, tú eres Harry Potista.
14: Y tengo que confesar que nunca he visto Harry Potter.
13: ¡No! Claro, porque dirás...
14: Y mira que me gusta ver lo que hace la competencia, ¿eh? Pero... pero... nunca he visto Harry Potter.
4: Es bo. Es bo. Ah, pero si es la... O sigui, és com que t'agradi el futbol i no mirar partits del Messi. No ho entenc.
0: Jo crec que saps per què? Perquè ell veu tots els trucs del Harry Potter.
1: Clar, és molt de màgia.
0: Tota la gràcia.
4: Seria com si el Messi no volgués veure Oliver i Benji. Crec que seria el paral·lelisme.
11: Sí, exactament. Bon dia a tots. Què tal? Com
0: estàs? Hola, bon dia, Antonio.
4: Hola, senyor Pop.
1: Per què no has vist Harry Potter?
11: Perquè no m'agrada veure els trucs de la competència, efectivament. El que sí que m'agradava era el Tamariz. Que vaig estar parlant del Tamariz en el show del Marc Giró. Ah? I vaig dir que, bueno, jo sóc mag gràcies al mag Tamariz. I ara faré desaparèixer la ràdio i em forraré perquè la compraré jo amb els meus diners.
0: Perfecte.
11: Sou els meus empleats.
12: Hala!
11: Fixa't, ja estic sol. Matina Díaz. És una broma no molt treballada, però farem un guió. Ja veuràs. Això sí que serà màgia. Bueno, va, ja està. Ja n'hi ha prou del teatre aquest de...
15: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?

0: Coberta, et diré més, una aposta d'aquesta ràdio, una cançó bastant hipnòtica, molt exòtica, de Jason Derulo, Michiko. Escolta'm, estimat oient del Matina Codina, tens pasta i no saps què fer-ne quan et moris?
1: Què?
0: O, per exemple, els teus descendents són uns cràpoles i dius, no, jo no els penso deixar els calés en aquesta penya. Deixa'ls en bones mans, tu. Deixa'ls al Barça, per exemple.
2: Això, dóna'm-los a mi.
1: No, a tu no.
0: Deixa'm cenyir-me a la mansió publicitària, perquè, si no, llavors estem potser dient coses que no toquen.
2: Aviam.
0: No, ser pares, ser soci del Barça, o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou, són records, companys, que queden gravats per sempre, la menció. Wow. Però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir per sempre? Gràcies al testament solidari de la Fundació Barça, és possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris.
2: Oh, que maco.
0: Impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar somriure a nens i nenes hospitalitzats.
1: Això està molt bé.
0: Si t'interessa això que explico, fes el favor d'entrar a fcbarcelona.cat. Repeteixo, fcbarcelona.cat, i descobreix com deixar el millor llegat possible.
3: Sí.
1: És una molt bona iniciativa.
3: És
1: una palanca solidària.
0: Tant de bo em quedés un euro per poder-ho deixar al Barça quan jo em mori.
1: Espero que el Xavi deixi les seves filles sense herència, perquè vaya dos. L'Adriana per una banda i la Ona per l'altra.
2: Doncs que et facin de l'Espanyol, si vas en jo, que et facin de l'Espanyol.
0: No barregem coses.
4: Matina Codina. Només a RAC 105.
5: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
6: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
7: Skoda. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
8: Amb Lidl Plus tria 250 grams de potes de pop cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
9: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
10: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
9: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
10: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
19: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
20: Is it Hugel?
21: Or is it Hugel? I'm moving
4: to the sun. Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
22: Sí, Hugel. I'm moving to the sun.

0: Així és com es desperta Catalunya, família. Clar que sí, amb una bona cançó de música electrònica. Estem escoltant Ugel, aquesta cançó per tornar-se bojos. Li posem molt bona nota perquè puja els ànims. I aquest programa està especialment fundat per això, perquè la gent arribi contenta a la feina, o a l'escola, on sigui. A l'escola ja han entrat els nens, no, ara, eh?
1: Sí,
0: ja podem dir...
1: No, sempre hi ha els que arriben tard, que sí. Jo arribava a aquesta hora sempre. Sí.
2: Si esteu arribant tard a l'escola i ens ho voleu dir, envieu-nos un WhatsApp.
0: Sí, no cal.
3: Que teniu temps, no?
0: Portem-nos una estona, va. Passen 7 minuts de les 9. Som els del matí a Codina, hem escoltat Moving to the Sun. Bon dia, Marc Puga.
2: Hola.
0: Arriba la secció estrella del programa.
4: El matí a Codina, la mar de famosos. Avui amb...
5: Sara Roy!
1: Vaya dues divas, eh? Marc Puga i Sara Roy.
5: Imagina't,
0: ens encanta. He dit que és la secció estrella, que no se m'ofengui cap altre col·laborador del programa. Home. No, però perquè és on desfilen les estrelles.
5: Perquè estrelles, clar. Podem competir
1: amb la Mar.
0: Mira, la veritat, tenia moltes ganes de saber on parava, no?, de geolocalitzar la Sara Roy.
5: Sí, perquè ha estat una mica aturada i tinc bones notícies aquí. I és que demà, 9 d'octubre, treu el seu tercer disc.
0: Oh,
5: i es titula Per si s'acaba el món.
6: Quines ganes. És un tercer disc molt íntim que neix també des d'un punt molt endins meu. Llavors, és un disc que parla de varis trencaments, no? Però que alhora també és un disc com amb bri d'esperança i amb molta llum. Necessitava també com tornar a connectar amb el pop de cantautora i amb la música com més orgànica, que al final és el que hem amat de petita. El segon disc es diu Alter Ego, que també era com treballar aquesta part d'Alter Ego meu, que és com una mica més diva, però al final el que sóc més jo és el més intimista, el més orgànic, el més pop de cantautora. Llavors les cançons van per aquí.
0: Concerts de petit format, guitarreta, la Sara Roy allà sota el foco, no?
3: Sí. Mar, m'imagino que si fa una gira per Catalunya anirà a Roy de Catalunya.
5: No li vaig preguntar.
1: On està això?
5: El que sí li vaig preguntar és quina és per ella la millor cançó d'aquest disc.
6: Crec que potser la que tanca el disc, que es diu Només ens queda l'amor, crec que al final fa una reflexió que de que encara que el món se'n vagi a la merda, només ens queda l'amor, que al final és el més bonic.
5: Wow. Soc romàntica, Sara.
6: Soc romàntica i també estimo molt a la gent que m'estima i a la gent amb qui comparteixo la vida, llavors crec que l'amor és un motor molt important per escriure i aquest disc té molt d'amor.
0: Per això no escric cap cançó.
5: Mona. És com tota ella, tan dolça i tan, saps? Et desprèn bon rotllo.
0: De la menjaria és mare, la Sara Roy de la menjaria.
5: Menjar-me-la potser no, però seria molt amiga seva, sí.
0: És dolceta.
5: És molt dolça, és molt mona, sí.
1: És un encant, a més és molt bona tia.
5: I és també la nòvia del Miqui Núñez, la Sara Roy, que ja porta molts anys, i el Miqui ara mateix està a la travessa de concursant.
1: Ai.
5: I evidentment li vaig preguntar pel tema a la Sara.
2: Preguntació si tenim el Miqui a la travessa.
6: Que fort. Em fa com molta il·lusió perquè realment és una mica de FOMO de dir que guai.
5: Ja, si hauries d'haver anat amb ell.
6: Jo t'he de dir que és molt xongo, eh?
5: Sí,
6: jo no sé si estic preparada. M'hauria d'entrenar molt. Però em fa molta il·lusió per ell perquè ell sí que està superfort. A més, amb la parella que fan amb la Raquel. Ja. És que la Raquel... A més, soc molt fan del concepte de programa de la travessa. No? M'encanta.
2: No et veurem a tu alguna travessa, expedició, el que sigui, de famosos. Temporada 2, per exemple.
6: A mi que m'ho proposin, però no ho sé.
2: Quina seria la teva parella ideal per fer una travessa, Sara?
6: Triaria alguna de les meves amigues, perquè seria com molt experiència vital i seria molt divertit.
2: Has de saber que el Miqui va dir que si guanyava la travessa pujava els del matí a Codina a un concert seu a cantar amb ell.
6: Increïble. Tant de bo.
0: És per això que estem seguint la travessa amb moltíssima atenció l'equip d'aquest programa, perquè ens va prometre el Miqui que si guanyava anàvem a cantar amb ell a un concert.
2: Que guapo, això.
0: Els del matí a Codina.
3: Ara torna la travessa el cap de setmana. Perquè torna al futbol.
1: No té res a veure amb la quiniela.
2: Són la quiniela, però...
5: Ara no sabia de què m'estava parlant.
1: Getafe Las Palmas, que ponemos, Luis.
3: Jo li posaria una X.
1: Vinga, vamos allá.
0: Molt bé, jo m'apuntaria una travessa que anés de discoteca en discoteca.
1: Exacte.
0: Aquesta te la guanyo jo.
5: La guanyaries segur. I amb qui aniries? Amb qui aniries?
0: Amb el Santiago Segurata.
1: Això és, claro que jo entre discoteca a discoteca una parada tècnica en un sitio.
2: Si vols guanyar has d'anar amb el Pau de Pons.
5: Sí,
2: també feu una bona copla de festa.
3: També fer una parada, no?
0: Avui... Bueno, és igual. Escolta'm, un dia farem aquesta pregunta. Quina travessa guanyaries tu?
2: Olé!
5: Uau!
0: Però seguim escoltant la Sara.
2: Sí, has vist que no hi havia resposta.
5: Anem a escoltar... La Sara em va dir que poséssim una de les cançons del seu disc que es diu Tant de bo poder parar el temps i sona així.
0: Ah, doncs no la tinc aquí, eh?
5: Ah, no, tant de bo poder parar el temps, no la sents.
2: Tant de bo poder posar la cançó.
0: Tant de bo poder posar la cançó.
5: No sona així.
1: Però t'ha quedat molt bé. Sona així.
5: Després de Miqui Núñez un altre cop, es titula Sara Roy Tant de bo poder parar el temps.
3: Ara sí que s'ha parat el temps.
5: Jo crec que sí que la tens.
3: Perquè estem buscant la cançó.
5: Sí. I ara, quan tornem, després d'escoltar la cançó, escoltarem la història d'amor de la Sara i el Miqui.
0: Bueno, escoltarem, depèn.
7: Escolta,
0: bueno,
7: depèn. Seguim amb la travessa, oh, contra qui juga el Barça.
0: Ja està, ja la tinc, ja la tinc. Escoltem aquesta cançó que es diu això, eh? Tant de bo poder parar el temps, de la Sara Roy. Avui

0: sona molt bé, no? Sona fantàstica aquesta cançó de la Sara Roy. No us heu preguntat alguna vegada? O no us heu plantejat alguna vegada si pararíeu el temps en alguna situació concreta, no? Allò de dir, ara, tant de, quan estàs de vacances, per exemple,
1: sí,
0: no? Que estàs allà a la tombora amb el teu còctel, tal, amb un dia espectacular, tant de bo, no s'acabés, no?
2: Jo, quan era petit, pensava que m'agradaria parar el temps, anar al profe, baixar-li els pantalons, tornar a la cadira i tornar a això, i mira,
0: has vist quines idees tan diferents tenim tu i jo, eh?
2: Sí, cadascú que li fa gràcia.
3: Ets tan simplatge, tu, que...
0: Bueno,
2: ja, si jo mateix m'he adonat, Toni, mentre explicava.
0: Escolta, tenim una segona part de l'entrevista a la Sara Roy en aquesta nova entrega de La Mar de Famosos.
4: Ja, yeah, com bé sabeu, tenim una tòtea amb moltes preguntes random, no? I a la Sara li van tocar aquestes.
5: Has llegit un missatge des de la notificació i no has contestat? Sí, clar, òbviament, no? És que sóc un desastre. Llavors ho miro i dic, això ho he de contestar bé. Quan tingui temps ho faig.
4: Quan t'interessa, respons.
5: Exacte. Què et posa de bon humor instantàniament? Jo crec que compartir estones com amb la meva gent. És perquè sempre riem molt.
4: Vinga, va, i ara sí, anem al safareig, que és el que us
1: agrada.
4: Li fem el test del famós a la Sara, que desencadena amb qui ha tirat abans la canya aquí, el Miki a ella o ella al Miki.
6: De l'1 al 10, quan de famosa et consideres tu Sara Roy?
5: 3.
6: Et molesta que et parin pel carrer?
5: No em solen aturar pel carrer.
6: No?
5: No. Al final del concert m'encanta baixar, com parlar amb la gent. Al final també és molt bonic el feedback que et poden donar.
6: Clar.
5: Que crec que és molt interessant i també et fa com créixer. I sí, potser diria com que és guai que et diguin com estimarà la teva música.
6: I ara m'has de dir la veritat, i si alguna vegada t'ha tirat la canya algun fan.
5: Hosti, crec que no. O potser sóc jo, que sóc molt innocent i no m'entero. També podria ser.
6: Ah.
5: T'he de dir que el Miki em seguia abans de que comencéssim com ens vam conèixer també perquè ell em seguia, o sigui, que ell em seguia abans que jo el seguís.
0: Epa!
4: Miki era fan de Macedònia i la Sara, i la seguia a l'Insta.
0: Quin player el Miki,
4: Quin player.
1: Busca, visca!
4: I jo, la pregunta que s'està fent a Catalunya és com ha sorgit aquesta història d'amor, no? Perquè ell la seguia, ok, però a partir d'aquí què va passar?
5: Ens vam conèixer en un concert a Rialp, perquè estiu a Jopal Pallars, i ell tocava amb la seva banda de versions, i això va ser abans que entrés a OT, i va ser com un amor a primera vista d'aquell, des de l'escenari em va mirar, i jo li vaig dir a la meva amiga com, m'ha mirat. I sí, m'havia mirat. I jo també l'havia mirat, llavors. I llavors la meva amiga em va passar un vídeo com dient, que està fent els càstings d'OT, i a partir d'aquí ja, com vaig dir, que guai, el bé que
6: I què porteu, com 5 o 6 anys ja?
5: No, farem 7.
4: 7?
6: Passa el temps,
5: És molt fort.
0: A veure, també, aquesta escena que ha descrit la Sara Roy, que ella estava al públic i mirava l'artista, però és que és el que fas quan vas a un concert, no? Vull dir, que si jo cada cop que vaig a punxar en una discoteca... digués, hòstia, aquesta m'ha mirat, i clar, és que m'estan mirant perquè clar, és que tenia la cabina.
1: Sí,
0: seria molt de flipat de pensar que m'estan tirant la canya, no?
4: Clar.
0: De fet, van cantar junts una cançó i tot, no?
4: Sí.

0: Hi ha vibes, hi ha vibra d'Amistades Peligrosas també en aquesta cançó.
1: Pot ser que tots els famosos que has entrevistat a la pregunta de l'1 al 10 quant de famós ets, tots hagin dit 3.
2: Sí, diuen 3, 4, sí, es diuen poquet.
0: Crec que si li preguntes al Sergi, per exemple, que és un flipat perquè des de que surt a la tele...
3: Exacte. Mira, ahir vaig anar...
0: Camina diferent. Camina com amb suspensió, saps?
3: Sí. Ahir vaig anar al nutricionista i em va dir, hòstia, l'altre dia el meu pare em va dir, aquest nano ve a la copisteria del poble. I a l'altre li va dir, hòstia, doncs és client meu. I m'estàveu parlant de mi a les 12 de la nit un dijous. És insuportable.
0: Sergi, de l'1 al 10, quant famós et consideres?
3: Amb el matí era un 7 i ara estic en un 9. Si em moc per l'àrea metropolitana.
4: Quina ràbia.
0: Alan, sí. Els hi pots dir totes les fans del Sergi que estan aquí a la porta, si us plau.
5: Ara vinc.
6: Si no hi ha nadie.
4: Vaig a buscar-la.
6: Hi ha cua. Tu madre i tu hermana.
4: Sí, no, tampoc.
0: Marc Puga, molt bona secció, com sempre.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Sara, gràcies.

0: una de les millors experiències de la meva vida, assistir a un concert de Bruno Mars. I aquest dissabte vaig al que probablement li pot fer la competència, que és el concert d'Oques Grasses, l'últim de Terry Last. Aquí tenim el Bruno, el hawaià, que, per cert, avui és el seu aniversari. Feliciteu-lo si us el trobeu pel carrer. Es diu I Just Might. Sí, l'artista es diu Bruno Mars, però la cançó és Just Might. Ja havia quedat clar, ja.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: A veure, ara hem de fer una trucada que és una broma.
2: Sí, sí. Uau, m'encanta!
3: Ara hem d'improvisar una broma.
4: Sí, una broma.
0: Sí, la podríem haver preparat, però la improvisarem, que sempre surt millor.
3: Sí.
0: És a dir, és un, el nòvio que vol felicitar la seva... No la vol felicitar. Vol trucar a la seva nòvia i vol fer una broma perquè porta molt temps de baixa.
4: És bona,
0: llavors, ara si us quedeu aquí, sabreu el que hem preparat. Sergi, ja pots trucar
3: al
0: telèfon d'aquesta noia.
3: La faig jo,
0: Sí.
3: Vinga.
0: Tu, Lillo, canvia una mica la veu.
3: Vale. Em posaré en mode doctor.
0: Seriós, una mica seriós.
5: Hola, bon dia.
0: Sí, exacte.
5: Va bé aquesta veu?
0: Va perfecte.
5: Perfecte. Seré el doctor Puga.
0: Ella es diu Sergi. Silenci.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Bé, estic veient que, bueno, la ressonància i demés... vostè ja fa ara 12 mesos, pot ser que estigui de baixa?
2: Sí, 13.
1: Clar, això no pot ser. Llavors hem d'accelerar una mica aquesta recuperació, d'acord?
2: Sí, sí, claro.
1: Què vol dir?
2: No, no, que sí, que s'ha d'accelerar. És que jo crec que això, si ho haguessin agafat a primera hora, ja estaria fa temps recuperada.
1: Ja, llavors, el que hem de fer a partir d'ara, miri, farem un parell de puncions al dia, d'acord? A partir d'ara, dues injeccions al dia, d'acord? Una a les 7 del matí, l'altra a la 1 de la matinada, per...
2: Com?
1: Sí, una serà a les 7 del matí i l'altra a la 1 de la matinada. I no em digui que li fa mandra.
2: Vale, i tu... Durant el dia no treballen o com va això?
1: No, la que no treballa és vostè. Vostè té...
2: No, no, claro, jo no treballo perquè no puc.
1: Ja. Bueno, apunti, morfina. Apunti. Té bolígraf?
2: Jo l'ho he d'apuntar.
1: Sí, no, ja li passaré jo, però igualment paracetamol?
2: Paracetamol no val per a res.
1: Bueno, això ho dirà vostè. Aquí el doctor Puga sóc jo.
2: M'entén? Vale.
1: Val. Fentanil?
2: Escolti, vol dir que tot això no...
1: Cregui'm, es recuperarà...
2: No és massa?
1: No, es recuperarà en un plis-plas.
2: No, sí, claro, me recuperaré o moriré, una de
1: bueno,
2: dos.
1: Perdoni, m'estan dient que vostè té... tot el dia està veient el quarto milenio. Llavors, al final, el fantasma a la feina, al final és vostè, perquè no apareix mai.
3: Sònia, truquem de la ràdio, de RAC 105.
2: Bon dia.
3: Escolta, aquí és l'Àlex.
2: L'Àlex és el meu fill.
3: Perfecte. Doncs tens un fill que és un cabron, eh?
4: Sí, que és un cabron.
3: Perquè ens ha enviat...
2: Una mica.
3: Ens ha enviat un correu electrònic aquí a la ràdio i ens ha demanat que et féssim aquesta broma perquè portes 12 mesos de baixa, no? I ha sigut ell l'ideòleg i el creatiu una mica de la broma, eh? Ens ha dit, digueu-li això. Molt bé.
2: Home, jo dic, una mica poder me volen drogar o volen acabar amb mi.
4: T'ha caigut bé el doctor Puga?
3: Has patit durant la trucada?
2: Home, una miqueta perquè m'han entrat hasta suors, la veritat, quan he sentit tantes punxades.
4: A més, pel mal d'esquena, la posició que et queda després de prendre fentanil, que et quedes així 90 graus, no deu anar massa bé.
5: Sí, però ja m'agradaria que et presentessin fentanil a l'una de la matinada.
3: Sí, però a les 7 de la matinada i a la 1. Escolta, com estàs de l'esquena? Quan et queda? Estàs desesperada? No sé.
2: Bueno, sí, estic desesperada, sí.
3: Bueno, doncs escolta...
2: Estic desesperada perquè pateixo mal i no me donen cap solució.
4: Ai, quina ràbia fa això, eh?
3: I a sobre el teu fill fotent cachondeo. Ja li pots fotre una bona bronca.
4: Com ell té l'esquena bé.
3: Sí, clar. No, escolta, si hi ha algun expert en esquenes que estigui... Perquè quin problema tens exactament, Sònia?
2: Bueno, tinc les vertebres xafades.
4: Ui,
6: em passa el mateix a mi.
3: I a la Mònica també.
4: Sí?
3: Podeu fer una associació.
4: És emprenyador, això. Hi ha una operació, eh? Diuen que es pot fer... Que passa que, clar, que t'obrin una mica per...
2: Jo ara mateix estaria oberta a tot.
4: Ah, doncs no sé.
3: Bé, si algun...
4: Ja parlarem amb doctor Puga.
3: Sí. Si hi ha algú que sàpiga una solució per la Sònia, que ens enviï un WhatsApp al 608-717-141.
7: Envia el teu missatge al 608-717-141.
4: Sònia, i tu allarga la baixa tot el que puguis, eh?
3: Sí, aquesta és l'actitud, Sergi, clar que sí.
2: Estic desitjant d'anar-me a treballar.
4: No.
2: Sincerament.
3: Un petonet i molts ànims, Sònia, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, bon dia.
3: La Sònia, tot això entra al sorteig de llet nostra. 30 litres de llet amb totes les seves varietats, diversos packs de làctics i un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica. Fins a les 10 hem de fer moltes coses. Ara, de moment, una pausa i a la tornada Mònica Usart ens dirà si plourà o no aquesta nit al concert d'Oques Grasses i també, òbviament, la resta de la previsió meteorològica de tot el país. A llet nostra arribarà...

0: arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenint cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra. Perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra. La de tots.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
3: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
4: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
5: Al, ja t'has menjat nou panetones?
6: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
6: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
14: Mm-hmm.
13: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
15: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Matina Codina.
17: Home, estan el Sergi Ferrer i el Cazorla i l'Alan i la Mar i... Matina! Hòstia, m'agrada tant el Matina com el Barça. I a l'Ernest Codina, un cigalero.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Per fi, ja, eh? Jo sé que hi haurà moltes sorpreses, col·laboracions, entre altres el Dani Martín. Sí, tu, aquí la tenim. Evidentment la toca, aquesta, que es diu Soltera. Que rico. Es veu, m'agrada molt el titular que ha fet La Vanguardia sobre el primer concert dels quatre que faran per acomiadar la seva carrera a Oques Grasses. Diu,
1: aviam, què diu?
0: Les Oques Grasses sobrevolen l'Olímpic.
1: Ah, molt maco, molt poètic.
0: Ah, sí, que són bons.
1: Però avui el que sobrevolarà a l'estadi olímpic són els núvols.
2: Sí.
0: Ara en parlem amb la Mònica Usart, però abans, què us sembla? Perquè ahir, allà a les graderies, als seients de premsa, hi havia el nostre company Héctor Huguet.
3: Home!
0: I ha fet una minicrònica que podem escoltar, a veure si li va agradar. Quina cosa el va sorprendre més?
4: Amb 20 minuts de retard, l'estadi es queda a les fosques, ovació general i silenci. A l'enorme pantalla principal hi apareixen imatges quotidianes dels inicis de la banda. De sobte, els focus il·luminen la part contrària de l'estadi, on s'hi veuen les siluetes dels membres de la banda. Fixa't. Totes les siluetes, menys una, la de Josep Montero. La cara principal dels Oques apareixia des d'un petit escenari al centre de l'estadi. Segurament aquest inici va ser el més espectacular de la nit. La força del concert la va posar, sens dubte, la pròpia gent, que va cantar a capella tots els seus grans hits. La última cançó va ser Sort de tu. Avui, si la pluja ho permet, segon concert.
0: Doncs ara ho sabrem, amb la Mònica Usart, si plourà o no, però abans m'agradaria fer una crida a tots els oients, perquè aquest programa dura fins a les 11, i dedicarem uns quants espais a escoltar les vostres opinions.
1: Ahí está, periodismo.
0: Oients, matineros, que ahir fóssiu a la graderia de l'Estadi Olímpic, home, de 55.000 persones, alguna deu estar escoltant el Mònica Usart. 608-717-141, què us va semblar el concert?
5: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Correcte. I ara sí, el temps que farà aquesta nit.
6: El Turisme en Família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: A veure, si t'ha de fer mandra, no ho fem, eh? Ha dit, a veure, aviam.
7: Està cansada, jo també estic cansat.
2: No, espera, vull tossir un segon, eh?
0: Endavant, no.
7: Passeu-la sola.
2: A veure, ara?
0: Sí, molt bé.
7: Estàs millor ara o què?
2: Ho estic intentant.
7: Estàs millor, penya?
1: No critiquem la Mònica,
2: sisplau. No era mandra, és més que em sap greu.
0: Ja.
2: Perquè jo els mapes no els veig bé per aquesta tarda i per aquest vespre. Potser un cop comenci el concert anirà parant de ploure, però en principi durant la tarda i l'inici del concert de moment veig pluja.
1: Ai.
2: I això em fa patir, perquè no voldria que fos veritat,
0: a veure,
2: perquè així la gent hi podria anar, però a la vegada...
0: Josep, podem tocar igual si plou o no?
7: Bueno, a veure, es pot tocar igual, però, hòstia, sap greu, també, cara de cosa d'estar amb les guitarres allà endollada si està plovent.
1: Ja ho vaig dir, que acabareu electrocutats en directe i llavors sí que serà el final.
0: Llavors farem foie,
1: definitiu.
0: Farem foie d'oca.
7: És un final guapo, ben guapo, que penya! Yeah. Hi ha molta penya aquí,
0: No, però tindria un punt de romàntic, també, no?
2: Oh, no.
0: Sí, és que jo no sé si tècnicament és possible i no es posa en risc la integritat de ningú. Això. I a la gent no li importa estar allà mullant-se.
1: Home, una mica sí, potser que els importaria.
0: No ho sé.
2: Home, jo crec que alguns concerts, el Bruce, per exemple, un dels concerts, crec que la gent va acabar xopa, però hi havia... Però és veritat que estem amb aquesta psicosi amb el tema de les pluges torrencials, llavors també hauríem de parlar d'un tema de seguretat, eh?
0: Seran oques constipades.
1: Molt bona.
2: Ja està plovent ara, eh? No a Barcelona,
0: plou ara?
2: Però hi ha llocs que
3: estem en un búnquer aquí, que no ens entenem de res.
2: No, però no a Barcelona. Ah. Està plovent a altres llocs que la gent segurament ens està escoltant també des d'allà, des de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Gironès, el Berguedà, també el Maresme, ruixats que aniran a més a mesura que avanci el matí, afectaran sobretot les comarques de Girona i la costa i el prelitoral de Barcelona. I aquest avís del Meteocat de més de 20 litres en 30 minuts, localment amb tempesta. De moment és perill 2 sobre 6. Amb 2 sobre 6 no s'activen aquestes alertes.
1: 2 a 6 és el que vam fer nosaltres al Bernabéu.
3: Sí, senyor.
1: Allò sí que va ser
3: un terratrèmol. Ara, qui viu?
2: No, amb el perill...
7: Oh, que molest!
2: Bueno, a veure...
7: Enviaran alertes durant el concert, què?
2: No ho sé, però sí que plourà, vale? I a la resta, a les comarques del sud i de Ponent farà sol i vent de mestral i de tramuntana avui durant el matí, especialment. A tarda també es deixarà notar, però amb menys intensitat. I baixa la temperatura. Avui farà més fresca, sobretot allà on plogui.
0: I tant! Gràcies, Mònica.
2: I tant! Apa, adéu, Reis, fins demà.
0: Abans de les 10 farem dues coses.
2: Quines?
0: La primera és trucar al forn, a la pastisseria Morreig de Barcelona, que és on fan el millor croissant. És d'Espanya?
3: Del món.
0: Del món, em sembla.
3: Sí.
0: I ahir els hi vam fer publicitat aquí,
2: està parlant
0: molta estona. I no ens van enviar croissants, en canvi el món a RAC1, que m'han dit que em van parlar 10 segons.
2: Jo n'he menjat,
0: els hi han enviat els croissants.
1: Llavors, què tal estava? Què tal estava?
0: Trucarem, no, de molt bon rotllo, eh? Jo penso trucar de molt bon rotllo.
2: Sí,
0: però té una explicació, això? No?
3: Sí. Per què feu el mateix que fa l'empresa, sí, que és menysprear-nos davant de RAC1?
0: Aquest greuge comparatiu, a què es deu? Ja està. Hem fet alguna cosa malament?
1: Vols que truqui fent de doctor Puga? Una altra vegada?
0: I abans de les 10 escoltarem també tres bandes sonores amb les quals ens haurem d'identificar, bandes sonores, perquè avui comença el Festival Internacional de Cinema de Sitges, i ho farem amb el Ramon Soldevila. Mònica Usar, moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
8: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: RAC 105 Barcelona.
10: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
11: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
12: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
13: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
14: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
15: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
16: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo.es.
17: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
18: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
17: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
18: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
19: Abans, per posar la ràdio,
20: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
19: posa RAC 105.
20: I ja està.
19: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
20: RAC 105. Demana-la i sona.

0: podrás cambiar de emisora. Matina Codina.
1: Hi everyone, it's Teddy Swim.
2: Teddy Swim.
0: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: 11 minuts i les 10 del matí, Teddy Swims. Aquesta cançó ens posa la pell de gallina. És emotiva. És d'aquelles que jo em poso al cotxe, malgrat que ja l'escolto cada dos per tres a Rexin. Sí, això vol dir que és molt bona la cançó. Estem trucant a la pastisseria Morreig, on fan el millor croissant d'Espanya.
1: Estem trucant per demanar explicacions.
0: Sí, demanar explicacions perquè...
2: Bon dia, Morreig.
0: Hola, bon dia, com et dius?
2: Hola.
0: Hola, mira, sóc l'Ernest Codina, truco de RAC 105. Què em sents?
2: Hola, no t'escolto bé.
0: Ja, no t'estaràs fent la longuis perquè ahir no ens vam enviar croissants. No és broma, aviam. Com et dius?
2: Perdona?
0: Com et dius, em sents o no?
2: Ah, croissants, tenim croissants, ara.
0: No, aviam, un moment. Aviam. Hola, bon dia, comencem des del principi. Bon dia.
2: Vale.
0: Com et dius?
2: Aquí, Morreig. La botiga és Morreig.
0: No, tu, com et dius?
2: El meu nom és Anna.
0: Anna, perfecte. A veure, mira, et truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105.
2: Hola, què tal?
0: Ah, molt bé, un aplaudiment, sisplau.
3: Hola, Anna!
4: Hola, Anna!
3: Hola,
4: Anna.
2: Estan trucant de la ràdio.
0: M'agrada molt això de que contesteu dient Morreig, he estat a punt de dir sí, saps?
2: Sí, Morreig, és que no t'he escoltat, no, perdona, eh?
0: Anna, una cosa, ahir ens van fer ressò d'aquesta...
2: Hi ha molta gent també aquí a la botiga ara.
0: No, cap problema. Escolta'm, Anna, com esteu amb la notícia de que sou el millor croissant d'Espanya o del món? No sé d'on
1: millor sou. Croissant artesà de mantega
2: d'Espanya. No, d'Espanya. El millor croissant de mantega d'Espanya. M'ha molt feliç. Sí. Los chefs estan molt contents.
0: Sí, tirant cuets.
2: El Matier.
0: S'estan forrant,
2: Estan treballant molt, està bé.
0: D'entrada, heu notat que hi hagi vingut més gent a les últimes hores a buscar croissants o no?
2: No, sí, pues... Mira, normalment tenim un número de bolleria amb la botiga. Ara tenim més i més croissants. Sobretot croissants.
0: Clar, esteu venent més, Anna, eh?
2: Sempre vendem mucho, eh?
0: Sí, vale.
2: Ah, molt bé. Vale, és que tinc que explicar que jo parlo una mica de català perquè jo soc peruà.
0: Molt bé, un aplaudiment.
2: Sí, moltes gràcies, sí, però de vegades no comprenc, no tinc tot molt clar.
1: Parles molt bé.
0: Mira,
2: Le diré a Anna Su, que està aquí, que és la meva companya, que parle amb tu, perquè estarà millor, això.
0: Passa-me-la. Anna, vale, ha sigut un plaer, i quan vulguis, Morreig.
2: No. Vale, no. Ai, moltes gràcies.
4: És de la ràdio. Preciós, Anna.
0: Sí, passa'm la teva companya.
5: Quan vulguis, Morreig, i t'ho les gràcies.
0: Com et dius, carinyo?
2: Susana,
0: jo sóc l'Ernest Codina, truco de RAC 105, no sé si ens coneixes, els del Matina Codina.
2: Sí, bueno, algun cop he escoltat.
0: Som molt famosos.
1: Això és que no.
0: No, a veure, em deia la teva companya que últimament, o sigui, que heu venut molts més croissants, i això, entre altres coses, perquè els mitjans de comunicació ens han fet ressò de que sou el millor croissant d'Espanya.
1: Ara.
0: De mantega.
2: Exacte.
0: Eh?
2: Sí.
0: Llavors, estem molt contents per la notícia, sempre és una bona notícia que els negocis catalans funcionin.
6: Sí,
0: ahir la vam donar, i també altres mitjans de comunicació, com la nostra emissora germana, que és RAC1, val? I a ells els heu enviat una safateta increïble de croissants.
1: Ostres.
0: Volem saber, sense rancor ni mala llet, per què no n'heu enviat a RAC 105?
1: Clar.
5: Exacte.
2: Mira, doncs, jo precisament no ho sé, però no sé. No sé, la veritat.
0: Podries,
2: aquí em pilles.
0: Podries engegar els mecanismes, si us plau, perquè ens arribi una safateta en les pròximes hores o començarem a fer una publicitat contrària?
2: T'imagines?
0: Baix.
1: Farem publicitat del Maxipà que teniu al costat.
0: Sí.
2: No. Exacte, del 365.
0: Exacte. No, és a dir, ja et dic, no hi ha mala llet ni res.
1: Ni que n'hi ha, sí.
0: Però
5: això hi ha gana.
0: Però queremos lo nuestro. Queremos lo nuestro, nuestra parte del botín. Entens?
2: Doncs mira, jo engego tot el que pugui per enviar-vos
0: la direcció,
2: una tapada entera de...
0: Mira, els hi pots dir que la direcció és la mateixa que on heu enviat els croissants al món a RAC1, però heu de canviar
5: l'atenció.
0: La persona és RAC 105.
1: No us equivoqueu, que llavors seran dues safates per RAC1, i el Basté se'ls ha menjat mirant-nos a la cara.
2: Amb mala llet, eh?
1: Sí.
5: Fixa't quina cosa més curiosa s'ha donat, La gent dels croissants.
2: Però si és suborn, d'enviar-vos...
0: Sí, no volia ser una trucada de coacció, però al final, escolta'm, volem la nostra part.
2: Exacte. Però sabeu on estem, eh?
0: Sí, vindrem. Home,
2: no és suborn, no és coacció, però...
1: És una amenaça que t'hi cagues, Susana, les coses com són.
2: No, tot arregla.
0: Pensa que...
2: Però ha quedat registrat, eh?
0: Us estem enviant molta gent a comprar croissants, ja ho guanyareu, no passa res. Escolta, una abraçada i moltes gràcies pel bon humor i el bon rotllo, eh?
3: Doncs moltes gràcies a vosaltres, res.
0: Que vagi
3: molt bé. Ja sabeu on estem, si voleu passar-vos.
0: Sí, i tu també saps on som nosaltres.
6: Envia cruzant.
0: Sí, sí. Una abraçada, carinyo.
3: Molt bé, que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Per cert, anirem trucant fins que no arribi la safata, eh?
3: Perfecte, vinga, perfecte, bloquejaré el número, el deixaré penjar. És broma.
0: Que vagi bé, bonica.
3: Merci.
5: És ben curiós que la gent dels croissants ens ha posat les banyes.
0: Hòstia.
1: Xiste intel·ligent.
0: De seguida, avui que comença el Festival Internacional de Cinema de Sitges, escoltem tres bandes sonores per saber amb quina us identifiqueu més.
6: Wow.
0: Som al Matina Codina de RAC 107.

0: Es diu que el saxo és un instrument sexy, tot i que jo trobo que aquí queda molt festiu, no? Alexandra Stan amb Mr. Saxo Beat. 2 minuts i a les 10 del matí saludem al nostre col·laborador Ramon Sol de Vila. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Aquesta és la secció 3 cançons per un moment. I avui que comença el Festival Internacional de Cinema de Sitges, demanaràs que ens identifiquem amb una banda sonora, Solde.
1: Correcte. A veure quin tipus de banda sonora us agrada més o us fa tirar més cap al cinema o després us compreu el CD. No, això no es fa. O us l'escolteu després per Spotify o allà on sigui. Clar, abans comprava CDs la gent, però bueno, ja no.
0: Sí, fins i tot cintes i cinema enrere hi havia un gramòfon, també.
1: Exacte. Per cert, moment, abans de començar...
0: Com diu el Sergi Ferrer, ets més vell que una platja.
1: Escolta'm una cosa, sí. M'ha agradat molt el nom d'aquesta pastisseria, Morreig. Està molt bé, això.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Quan fa que no morreges tu, Solde?
2: 20 minuts.
1: Que morreja no ho sé, però ja et dic jo que aquest matí m'aniré a la pastisseria i compraré un croissant. Ja
3: fixa't.
0: Escolta, digue'ls-hi que vens de part nostra, aviam si s'anima.
1: No, ja demanaré per la Susana, no pateixis. Perfecte. Ja ho veuràs, ja ho penjaré, ja ho veuràs.
0: Perfecte.
1: Va.
0: Vinga, endavant amb la secció, Solde.
1: Doncs vinga, la primera cançó que proposem a la secció d'avui dedicada a la banda sonora de pel·lícules és una de les productores que ha fet més bandes sonores del món mundial, que és Disney, i hem agafat una típica cançó de banda sonora i molt coneguda i molt escoltada i que segurament agradarà a molta gent, que és aquesta.
4: Ai, m'encanta.
1: No se us posa els pèls de punta o què, sí, amb aquesta cançó?
3: M'encanta.
0: Aquesta cançó, els oients... per què s'hi haurien d'identificar?
1: Mira, aquesta cançó jo l'enfocaria una miqueta amb això. Són pel·lis de Disney, que jo crec que ja és un gènere dins del món cinematogràfic, no? I a partir d'aquí, quan una va veure una pel·lícula de Disney, pues ja sap una miqueta el que s'enfrenta, el que s'enfronta, vull dir, claro, que hi ha, no?
0: Sí. Molt bé. Endavant, què més?
1: Vale, després aquesta seria aquesta que és superconeguda del Rei Lleó.
0: Sí.
1: Vale. Després ens aniríem amb una altra banda sonora que seria potser la més típica i tòpica de pel·lícules de gran pressupost, en la qual la banda sonora a vegades passa a ser més popular i fins i tot més coneguda que la pel·lícula, i ara estaríem parlant d'aquella pel·lícula que molta gent la van a veure, que ja sabia al final com acabava, que li van donar a tots els Oscars que hi havia i més, i la que la Celine Dion cantava aquesta cançó.
0: No pot agradar més, My Heart Will Go On.
1: Que maca, eh?
0: No, a més, has de tenir pasta per dir-li a la Celine, tu, fes-me un temita.
3: Sí.
0: No, fes-me un temita aquí per la peli.
1: Bueno, que després ho peti tant que ho va petar, eh? Aquesta cançó realment...
0: Sí, i per quin tipus d'oient seria la banda sonora de Titanic?
1: Doncs això seria això, no? Una miqueta aquesta gent nostàlgica de les bandes sonores de sempre, les que condicionen la pel·lícula de dalt a baix, les que gairebé, allò que he dit abans, no? Que la banda sonora és més popular que la mateixa pel·lícula, que en aquest cas no va ser així, eh? A la part, bastant, perquè...
2: No feu spoilers del final, que encara no l'he vist.
0: Perfecte. Espavila, xata, posa't al dia.
5: Ara, sempre que escolto aquesta cançó, jo m'enfonso.
1: Hola, Canut.
3: Que bo.
2: Esta tenia una versió buena, que era la de Tetani.
6: Esa, la Tetani,
2: ¿verdad?
6: ¿Cómo te gusta eso?
2: El Lluís la tenia, no l'HS.
0: Ramon, anem amb la tercera i última opció.
1: Tela. Escolta'm, sí, vale, la tercera, després estaríem parlant d'una banda sonora tal qual, és a dir... El que hem posat, aquesta, per exemple, la Celine Dion, és una banda sonora doncs, cantada. És una cançó que l'han fet servir com a banda sonora. Ara posaríem una banda sonora instrumental.
0: A l'uso.
1: Vale?
0: Així de clàssica, amb orquestra, filarmònica...
2: Home, jo ja he votat.
3: Què és?
1: Quina pel·lícula és? Quina pel·lícula
2: és?
3: Interestelar.
1: Oh, molt bé. Molt bé.
3: Interestelar.
0: I aquesta, per què m'hi hauria d'identificar jo, Ramon?
1: Doncs aquí una mica perquè és una banda sonora que aquí sense veu, sense lletra, sense res, és capaç de transportar-te allà on l'autor de la pel·lícula i l'autor de la banda sonora volen que et transportis, no? I aquí, per exemple, el Hans Zimmer i ho va fer perfectament amb Interestelar.
0: Que acaba
5: de l'entrenador del Barça, no?
2: No, és Hansi Flick aquest.
0: Va, doncs comencem amb les votacions. Alan Lillo,
2: sí.
0: Quina banda sonora ets?
6: Titanic, va.
1: Va.
6: Sí, Titanic.
0: Oh. Sí, a tu t'agraden les bandes sonores cantades, no?
4: Clar. Sí, la melodia, la veueta femenina.
1: Bueno, clar que sí, home, això està molt bé.
4: Grande, sol de grande.
0: Tu, Sergi, ja has votat,
2: ja ho saps,
0: però justifica'ns, justifica'ns.
2: És la meva pel·lícula preferida. Sí? Tinc la mateixa personalitat que el 90% dels tios heteros. I les pel·lis de l'espai m'agraden molt. Hans Zimmer m'agrada molt. I és que és un pel·liculon de 3 hores i mitja
0: pot,
2: que...
0: Pot ser que Hans Zimmer hagi fet totes les bandes sonores bones?
2: Les bones, sí. Igual que el no
1: mira,
2: les
1: mira,
2: bones...
1: Hans Zimmer ha fet més de 150 bandes sonores. Au. Entre d'altres, Batman, Pirates del Caribe, Inception, Dune...
0: Gladiator, Gladiator.
2: Ah, no, Gladiator. No, ha fet Indiana Jones, que és la més bona.
5: Sí, senyor.
2: Vale.
5: Sí, senyor.
2: Xavi, quan et toqui votar tu, obres mira, la boca. Ara ja estic parant jo.
0: Mar Puga.
6: Jo, és que jo no ho sé. Va, perquè jo soc nena Disney, a tope. Però... Oh, també sóc una romàntica intensa i Titànica em fa plorar molt.
2: Veure,
6: per tant, crec que fem Titànica avui.
1: Titànica,
0: estava convençut que votaries Disney.
6: Sí, és que sóc molt Disney, però estic en un moment que estic més en aquest flow, saps?
0: Xavi Cazorla.
4: Jo, Disney, va.
1: Molt bé, Cazorla. Si ho veig ja...
0: A casa meva, això li hauria de demanar explicacions a la meva família. No sé per què no m'han posat mai una puta pel·lícula de Disney.
6: Ah,
0: no?
6: Em sembla tan bèstia. No
0: he vist El Rei León.
4: No li feu spoilers.
0: No he vist res de Disney, res.
1: Escolta, Ernest, no has vist el musical, tampoc?
6: Jo no.
0: Ni ganes.
1: Ostres.
0: Ni ganes d'agafar un AVE allà amb tot de gent hiperventilada per veure...
1: Sí. Home, no parlarem d'allà on s'ha d'anar, però realment el musical està molt ben aconseguit.
0: Escolta, jo voto Titanic també, perquè és la primera pel·lícula que vaig anar a veure. O sigui, va ser el primer cop que els meus pares em van dir pots anar sol amb els amics a cinema.
4: Ah, sí?
2: Fuiste ya a ver Titanic.
0: Vam anar a veure aquesta.
4: Sí, i te pusiste caliente cuando viste
0: la protagonista. Vaig tenir una erecció d'adolescent quan...
6: Ah, sí? Quan la pinten, no? Quan que està despullada.
0: Quan hi ha l'emputrada allà dins del 4x4.
2: L'Ernest t'ha necessitat de pinxar, eh?
6: Sí, no?
2: Ja lo sabe en aquella època, Ernest.
0: Un poco guarro,
4: l'Ernest.
0: Solde, tu quina banda sonora ets?
1: Pues jo, mira, soc... A mi m'agrada molt, perquè a mi les bandes sonores, les pel·lícules, la música, m'encanta, per tant, jo no... Però si de triar em quedaria, igual que en Ferrer, amb en Hans Zimmer. Aquesta melodia em posa els pèls de punta, és esplèndida, eh?
2: I una petita erecció d'adolescent, també. Amb el doncs Matthew McConaughey.
4: Jo no l'entenc.
1: Aquesta cançó la van haver de fer amb un òrgan aquí a Europa. Van anar a buscar l'òrgan més gran que hi ha, que no sé on és.
0: Sí, home, el Palau de la Música. No sé. O
1: el
0: Monestir de Montserrat.
2: Montserrat seria molt
1: tampoc.
4: No s'entén
1: res. No sé on era. Aquesta cap a un país nòrdic, em sembla.
2: Jo no l'he vist.
0: Sí, s'entén.
4: No s'entén res de la pel·lícula.
2: Clar que s'entén.
6: Jo aniré a Disney a veure.
0: Ho deixem aquí. Ramon, moltes gràcies i que vagi bé pel Festival Internacional de Cinema de Sitges.
1: Exacte, va, tothom a mirar Cinema Sitges, carai, home, que està molt bé.
2: Vale, perdona.
7: Matina Codina. Només a RAC 105.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
8: O els 10 dies Nissan...
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Adolfo Domínguez, Levis i Napapiri per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
12: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
13: Carglass canvia. Carglass repara.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot
17: L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
18: Tot això només de jugar a les loteries de l'ONCE?
17: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'ONCE fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
18: Que bé!
17: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
19: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
22: Amb l'Ernest Codina.
23: Ja comença.

0: veritat que el diumenge és un dia tonto, no? Perquè és com la culminació del cap de setmana, s'acaba ja el temps lliure, no? Ja comences a mentalment connectar amb la rutina, amb dilluns, amb totes les tasques que hi ha, la conciliació laboral i familiar i tantes altres coses, però no, no hi ha drama! Amb els catarres mai hi ha drama. I si vols començar els dies bé, ja ho saps, RAC 105 Matina Codina. Per cert, sobre els catarres, que sapigueu que formen part del cartell de la Castanyada del Cabró Roc, al costat de 31 FAM, Doctor Prats, els Amics de les Arts, Figaflaues, Jules, la Ludwig Band, els Tiets, Venus, els Pets, l'Axambusto i molts més. Si voleu viure el millor festival de la tardor, entreu a cabrorock.cat, és la gran diada de la cultura catalana. Compreu entrades perquè això ja s'acosta, eh? Queden, 23 dies i estem tots allà a Montmeló, on es fa la gran Castanyada del Cabró Roc, RAC 105 emissora oficial, i és per això que la setmana que ve, dimecres, farem el dia Cabró Roc i regalarem abonaments dobles cada hora!
1: Uau!
0: Parlant d'hores, engeguem l'última ja, la darrera d'aquesta edició, 1130 del Matina Codina, que cauen 8 d'octubre. I ara repassem coses que han passat tal dia com avui, Marc Pugol.
1: 8 d'octubre del 1988, vèiem l'última actuació de Freddie Mercury interpretant aquest Barcelona amb Montserrat Caballé. Tan i tan mític va ser uns anys abans de les Olimpiades.
0: Quin pell de gallina. Navegando por la
1: red, navegando en internet. I el 1997, Yahoo comprava Rocket Mail, després conegut com a Yahoo, simplement, el mail que no utilitza ningú.
0: Home, sí, algun boomer com el Lillo segur que encara té una adreça de correu Yahoo, eh? Me gusta el futbol porque soy... Avui efemèride amb Andrés Iniesta.
1: Sí, és que avui fa 2 anys que el futbolista retirava l'excapità del Barcelona i heroi del Mundial de Sud-àfrica, anunciava el final de la seva carrera com a jugador el 8 d'octubre del 2024.
0: Tota una llegenda, lo puto Gusilus, que ara mateix té en marxa una exposició immersiva a Barcelona. Es diu Iniesta Experience. Si vols, compra entrades.
1: I escolteu aquest temacle dels Hombres G, perquè el 8 d'octubre del 1990 publicaven el seu disc Esta es tu vida.
0: I ara en treuen un altre de disc, eh?
1: Home, i tant que en treuen un altre. I avui és el Dia Internacional del Pop. Del pop del pulpo, no del pop de... De pop.
0: Del que et fas a la gallega, tu.
1: Exacte.
0: T'agrada el pop a tu?
1: A mi m'encanta. Sí. O sigui,
0: és molt sa, diuen que és molt sa el pop.
1: M'agrada molt. Jo sempre que hi ha pop al menú, menjo pop. Sí.
0: A mi m'agrada molt també aquell salpicón de marisco que fan, saps? A molts restaurants que hi posen pop.
1: Sí.
0: També ho trobo molt, molt refrescant. Gairebé és un quart d'11 del matí, som els del Matina Codina i ara repassem els aniversaris de les estrelles que no ens convidaran a les seves festes d'aniversari.
1: Doncs mira, avui l'actor i guionista Matt Damon fa 56 anys. També l'actriu Sigourney Weaver en fa 77, l'actriu Montplans en fa 78, la presentadora Susanna Griso avui en fa 57, seguirem amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que en fa 68, i acabarem amb un cantant que ho hem dit, però ho repetim, sona molt a RAC 105, que en fa 40 avui, és Bruno Mars. Hey, Mr. DJ!
0: Dia gran a RAC 105, eh? Celebrem l'aniversari d'un dels nostres artistes capçalera. Quants anys has dit que fa...
1: 40.
0: La Montsplans.
1: La Montsplans en fa 78.
0: 78. Saps que és veïna meva, la
1: Montsplans? Sí? Doncs, escolta, aneu a dinar avui, felicita-la.
0: No, és que me la trobo molt pel carrer, pel barri. Mira. Sempre està als mateixos bars que jo, ens creuem i tal. Però és veritat que no, ni ens saludem, perquè no ens coneixem en persona. Però sempre tinc la temptació de dir-li Mons.
1: Digue-li.
0: No ho faràs. Però em fa gràcia pensar que sóc veí d'una dona que he vist tantes vegades en tantes sèries boníssimes, sobretot de TV3. Bé, per celebrar l'aniversari de Bruno Mars, posarem Risk It All.
1: Vinga.

0: se m'ha posat extremadament bé aquesta cançó. Feia molts dies que no sonava RAC 105. Aquesta firma que van fer el 2012 els britànico-irlandesos The Wanted, Chasing the Sun, cançó electrònica pistera fantàstica. A veure,
1: hola,
0: Daniel?
2: Hola.
0: Daniel o Dani, sóc l'Ernest Codina de la ràdio, de RAC 105.
2: Hola.
0: Et puc dir Dani o et diuen Daniel?
2: Daniel, millor.
0: Ah, molt bé, perfecte. Doncs mira, et truco del matí a Codina perquè fa 50 anys, no?
2: Ostres, sí. Per
0: molts. T'ho esperaves gens, eh, Daniel?
2: No, no.
0: Però és avui que sumes un anyet més?
2: Sí, un anyet més. Bueno, de fet, no sé si és una broma o una realitat, però bueno.
0: No,
2: no estic sortint per antena, no?
0: Sí, estàs en directe per tot Catalunya, carinyo.
2: Què dius? Ostres, que bueno, doncs sí. Pues, salutacions a tothom.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, et genera una mica de vertigen això de pujar un piset més del 4 al 5 o què?
2: No, perquè estic igual que els 20 anys.
0: Ah, mira, mira.
2: Encara estic millor.
0: Modèstia a part, eh? No tens àvia tu, Daniel, perquè ja s'obtena, molt bé. No, ja m'han dit que estàs molt en forma, perquè pot ser que vagis molt en bicicleta?
2: Vaig molt en bicicleta, exacte.
0: Llavors estàs com un pinzell, eh? Ets una fletxa, no?
2: Ah, sí, exacte. I cada any estic millor, és a dir, com el vi. No, els anys ja pesen.
0: Daniel, d'on ets tu?
2: Bueno, de Barcelona, però bueno, fa 4 anys que vivim al Moianès, a Moià.
0: Bueno, és que està molt bé aquesta mudança, aquest canvi que heu fet, perquè aquí tens molt bones carreteres per fer bici.
2: Exacte, bicicleta, i diguem-ne, tothom té molt nivell, tothom fa, diguéssim, activitats fora, bicicleta o trail, i sí, aquí he pujat el nivell, i diguem-ne, fas 4 hores i no et trobes amb cap cotxe, només avances 2 tractors.
0: Deus anar cap a la zona de Sant Miquel del Fai, no?
2: El Fai, el Lluçanet, cap amunt, i ara ja baixar cap a baix, ja a Matadepera, ja trobo massa cotxes.
0: Sí.
2: I llavors
0: has de tornar a pujar, que això fot una mandra de Déu. Escolta, Daniel, de part de la Marta, l'Arnau, que són els teus fills, i la teva dona Montserrat, ens han escrit aquest correu electrònic, ens han deixat molt clar que estan super orgullosos de tu per tot el que has aconseguit a la vida, i que tot i que es queixen pel tema de la bici, que els hi encanta perquè ets un crac, i que els hi expliquis les batalletes veu que els fa molt feliços. Per tant, res, que sàpigues que la teva família t'estima molt. És veritat que els ciclistes sou molt pesats amb el tema de... No, perquè sou grans aficionats. Jo he estat ciclista de carretera també, eh? I el meu germà és un friqui, per això ho sé de bona mà, que tot el dia està comprant material per la bicicleta, no? Va penjant coses a l'Strava, no? Sou molt competitius, hi ha gent que fa bogeries centenars de quilòmetres. Tu ets d'aquests o no?
2: Sí, sóc un d'aquests, sí. És la meva vàlvula escape, i diguem-ne, això em fa mantenir en forma i aprofitar el temps quan treballo, amb la família o amb la bicicleta. Sí.
0: La tirada més llarga que has fet, quina ha estat?
2: Seran 220 quilòmetres o així.
0: Uau, 220, sí.
2: És que però a mi, més que tirar les llargues d'un sol dia, el que m'agrada molt és fer el que és curses per etapes, o perdre durant una setmana pels Pirineus o per Portugal o, bueno, pels Alps o... Sí.
0: Espectacular.
2: Desconexió total.
0: Molt bé, doncs escolta'm, a la vida ens hem d'aferrar allò que ens fa feliços, per tant, per molts anys dalt de la bici. Exacte. I un petonet de la família i també d'aquest programa de ràdio. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Daniel. Adéu-siau. Si voleu sorprendre algú, com ara hem fet amb el Daniel, doncs envieu el vostre correu electrònic a desperta@rac105.cat. Fem trucades des de les 7 del matí. Vull dir que hi ha tot temps, hi ha estona. Hay tiempo pa comer, que deia aquell dels volcans de la Palma. Hay tiempo pa comer. Estava petant el volcà i el tio deia, tranquil, ja tens de menjar. Jo sóc d'aquests, també. A veure, Taylor Swift ha tret una nova cançó, que és una extensió del seu treball Life of a Showgirl, i ara ha tret una reedició amb 4 cançons noves. Una és aquesta, que es diu Patient Zero.
1: Oh, yeah.
0: Apuja el volum perquè és d'aquelles que s'han de gaudir, eh? És molt maca.

0: Anna Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
3: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
5: Ui, ens l'hem passat, no?
6: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a aldi.es.
12: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: Matina Codina.
13: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que comprobado ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Que bona que és l'aigua quan es té set, eh? I que bona que és la Shakira, ho ha demostrat una vegada més amb algun dels concerts que està fent ara mateix en la residència europea a Madrid, al Macondo Park. Finalment s'acabarà la turra dilluns que ve, dia de la Hispanitat, amb col·laboracions sorpresa i algunes de confirmades com Dani Martín de Canto del Loco.
1: Uau!
0: Però parlem ara del concert que ens interessa realment als catalans,
1: ara.
0: Un concert que fa història. Mai, ara. Mai un grup català havia omplert quatre vegades consecutives l'Estadi Olímpic. Arnau Molet, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: Bé, molt bé. Estic fent ràdio, que és la meva gran passió, envoltat de gent magnífica com vosaltres, i parlant del meu grup preferit. Per tant, jo crec que no puc estar millor tocant el cel ara mateix, si no fos perquè tinc quatre mocs colloneros al nas. Que
2: sí, estem tots igual. Si tot Catalunya en aquests moments està refredat. És que no
0: I el que hi ha. Què t'ha arribat del concert d'Oques Gràcies d'ahir?
2: Mira, doncs...
0: Què t'ha arribat? Alguna...
2: Si vols, ara mateix et puc llegir un comentari que m'ha fet un meu amic.
0: Què?
2: Que és molta gent, molt espectacular. Van tocar la majoria de temes vells, pocs de l'últim disc, però pel meu gust, tot massa mil·limetrat.
1: Ostres!
2: Gens d'improvisació. Això és el que em diu un meu amic, que tampoc és crític musical.
0: Però què faries tu si haguessis de fer un estadi olímpic? Preparar-ho bé, preparar-ho bé.
2: I és el que han fet Oques Gràcies.
0: No hi ha marge per l'error. Jo crec que també el record que volen tenir i, que, i el que volen oferir als fans és una cosa treballada, no? Amb la pasta que val una entrada. Escolta'm, hem preguntat als oients.
2: Sí.
0: Gent que ahir assistís a l'Estadi Olímpic, la seva opinió. Per tant, sense més pretextos, comencem a escoltar gent. Hola, bon dia.
3: Hola, jo sóc la Gemma de Porreig i ahir va ser genial el concert, jo vaig ser. Vam estar a la pista, ho vam veure amb superintensitat. De fet, se'ns va fer molt curt perquè sentir per última vegada les cançons d'Oques, pues, mai en tens prou. L'única pega és que no se sentia gaire fort. Nosaltres vam comentar que necessitàvem una mica més de potència i una mica més de la veu del Josep Montero, perquè tothom cantant a ple pulmó pues, el tapàvem inclús. Però va ser molt xulo, la posada en escena espectacular i les pantalles gegants superguai, i espero que la gent que pugui anar avui pues, també s'ho passi tan bé com nosaltres en el primer concert. Una abraçada i felicitats pel programa.
0: Un petó cap a Porreig. Està molt bé perquè realment diu moltes coses positives, però sí que és veritat que jo ahir estava escoltant RAC1 al vespre, que van connectar amb el nostre company Héctor Huguet, i se sentia més al públic que el Montero. Vull dir que espero que sigui una cosa que puguin solucionar d'alguna manera, no sé si fotent algun altaveu més, o més xitxa,
2: però
0: no sé.
2: Però això també vol dir que la gent canta molt, no? Potser no és un tema de volum, sinó que hi ha tanta gent cantant
1: tant,
2: igual, no sé, si estàs allà al mig, t'absorbeix més el públic que el que surt de l'escenari.
0: A veure, més comentaris. Hola, bon dia.
4: Bon dia, equip del Matina Codina. Doncs el concert d'Oques Gràcies d'ahir va ser super emocionant, tot i que va ser força complicat arribar-hi perquè el trànsit doncs, estava horrible, va valdre moltíssim la pena. Per sort també el concert va començar amb una mica de retard i això va permetre que molta gent doncs, poguéssim acabar d'arribar i gaudir del concert al complet. Així que en resum, us diria que va ser una nit espectacular i un gran comiat. Felicitats pel programa.
0: I vas tu molet o no a algun d'aquests concerts?
2: Bona pregunta, la que m'acabes de fer, company. No, al final no hi vaig.
0: Ah, no?
2: No.
0: Però tenies entrada?
1: Sí que en tenia, sí.
2: A veure, no cal que parlem de mi, tampoc, no?
0: No, però, sí. Però aquí te l'ha comprat, l'entrada.
2: Me l'han comprat, ja està.
0: Te l'han comprat. Sí.
1: No pot.
0: Bé, 608-7171-41.
2: Tu hi vas, Codino, o no?
0: I ho veig dissabte. I vaig amb el meu amic de l'ànima, el Roger Carandell, i ho penso donar tot. És més. Fotré prèvia. O sigui, el dissabte hem quedat per dinar, cervesetes a la tarda...
2: Hòstia, per dinar ja, el concert és a 2:15. Han quedat per dinar.
0: Hem quedat a 2:15 de la tarda.
1: Calma.
0: Va, un altre missatge. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia. Nosaltres vam estar ahir tota la família al primer concert. Va estar molt bé, la veritat. I per nosaltres el millor, sobretot per la meva dona i per mi, el millor va ser comprovar que el vostre Josep Moreno és quasi més Josep Moreno que l'original.
0: Montero.
5: Que vam riure cada cop que deia el seguió que... Va ser bestial. I respecte a la música, molt bé. A mi especialment em va agradar la segona part perquè visualment va ser impressionant.
0: Visualment, molt
5: I,
0: bé.
5: I bueno, consell pels tècnics de so que si poden pujar una mica el volum perquè s'escoltava bé, però... cantava tant la gent que a vegades la música no s'escoltava. Però bueno, a gaudir els que hi vagin. Felicitats pel programa, adéu.
0: Gràcies. Doncs mira, farem arribar aquesta crítica constructiva que hi ha més d'un oient que es queixa del volum.
2: També jo ara vaig a trencar una llança a favor del grup, i és que igual l'Ajuntament de Barcelona posa unes limitacions que no poden passar, no? Perquè això passa també en els concerts de la Mercè, que moltes vegades hi ha gent que diu no s'acaba de sentir bé, però és perquè hi ha unes limitacions per tema de civisme que no pot sobrepassar.
6: Ben vist.
0: Acabarem amb un comentari del meu amic Damià Badia, company de facultat a la universitat, a periodisme.
2: Al Vic.
0: Sí. El Damià ens ha fet aquesta minicrònica de 50 segons.
7: Una posta en escena espectacular i sorprenent, que des del primer moment ja sorprèn, captiva, et fa mirar a totes les bandes de l'estadi. A l'alçada de les megaestrelles mundials, hi ha diverses fases en el concert, una fase èpica amb desplegament de cantants i ballarins, després quan et penses que tot s'ha acabat, l'escenari canvia totalment d'estructura i queden els 7 components d'oques evidentment amb el Josep Montero, però amb un protagonisme també pels Pitus, el Miquel Rojo, el Josep Valldeneu i el Miquel Viernés. Molt bon ambient de la generació Cubercí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i un show que tindrem la sort d'haver vist i que crec que de recordarem durant molt temps. Bravo, Oques Grasses.
0: És història, no, de les Oques Grasses, que deuen estar flipant perquè van començar fent sales petites, però és història de la música en català.
2: Sí,
0: això
2: sí.
0: És una bestiesa. I escoltant la gent, no t'estan agafant ganes d'anar-hi?
2: Ara ja no volem.
0: Ara ja no pot.
2: No, el que faré jo serà veure'l atentament al sofà de casa meva amb una cervesa a la mà. El 3CAT, el 2CAT, el 4CAT i on el facin.
0: El fan en directe per la tele, l'últim.
6: Sí, per 2CAT i 3CAT. El veurem.
0: Esperem que avui no plogui. És el nostre desig, que respecti Oques Grasses, sisplau. I què més? Volia dir alguna cosa, però ja està.
2: I que visqui la música en català, home.
6: Visca
2: Catalunya,
6: home.
2: Ja està.
6: Ja està. Clar que sí. Ja s'ha dit. Visca.

0: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
6: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
5: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
7: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
8: Autovivo Punès.
9: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
8: Autovivo Punès.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Per trobar bona música...
15: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
16: Dice Locarti.
17: Mi penya del RAC 105.
18: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
19: Família de RAC 105.
20: Som els Catarres.
21: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
22: Som els Tiets.
23: Sóc el Migui Núñez.
24: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
25: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
26: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
27: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
28: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
29: No, no cal creuar mig món.
30: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
31: Un petó i una abraçada, família.
32: Un petonet de part de tots cinc.
33: Això és RAC 105.
34: Un besinho.
35: A RAC 105.
36: Merci, besito.
37: RAC 105.
38: Sempre apostant per la música en català.
39: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
40: No pots canviar d'emissora.
9: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
41: Quins seran els èxits del futur?
42: I'm Olivia Dean.
43: Benson Boone. This is Dua Lipa.
44: This is Daniela Dyer.
39: La història continua. La teva música.
45: Let's go. Escoltes tots els èxits de la música.
39: La casa dels teus artistes. Matina Codina.
46: Home, estan el Sergi Ferrer i el Cazorla i l'Alan i la Mar i... Matina! Hòstia, m'agrada tant el Matina com el Barça. I a l'Ernest Codina, un cigalero.
39: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: la baclada per l'escaire aquí, eh? Aquest artista monumental, molt estimat per Raxensi, el Mama Duixa, eh? El Bruno Di Fabrizis. Que xevere. Ara hem de fer una prova telefònica, que no sé com sortirà. Hem de trucar al Xavi, que un dia va ratllar la moto a una noia, perquè es veu que aquesta noia li havia ratllat també a ell, pot ser o no?
1: Sí.
0: No sé si ho entès, no sé si ho entès bé, això.
1: Sí, sí, sí, que fa uns mesos li va...
0: Sí. Total, que hem de trucar aquest tio per dir-li que això passa en l'entorn d'un gimnàs, val? I per dir-li que truco del gimnàs i que l'hem vist per les càmeres que ratllen la moto d'una noia, que aquesta noia té sospites que és ell, val? I que el fem fora del gimnàs.
1: Perfecte.
0: No, que ens veiem obligats a cancel·lar-li la subscripció.
1: Vinga.
0: No? Donar-lo de baixa. Donar-lo de baixa. Va, truca, truca. Ja. Sí, sí, ho sabré fer jo, eh?
1: Sí, home, sí.
0: Molt ràpid. Silenci. Quan hi hagi línia, m'avises, eh? Ja? Va.
1: Nervis.
2: Buzón.
0: Oh!
1: No, quina ràbia. Tornem.
0: Oh, no hi ha temps, no hi ha temps, ara, perquè són les 10:53. En tot cas, el que farem serà preparar-ho per demà.
1: Va, demà li fem, també, sí.
0: I demà el trucarem al Xavi.
1: Sí, si ens ha escoltat, ja veus.
0: Hem d'aguantar 2 minuts de publicitat, res, i ja torna a passar per aquí, com cada dia aquesta hora. El Toni Clapés, que ens ha de fer la crítica del programa, i així posarem el colofó final a aquesta edició 1130 del teu despertador de confiança a RAC 105. Va, que ja és dijous, eh? Ja és dijous.
3: Matina Codina, només a RAC 105. Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar. Millor que genial. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
5: RAC 105, emissora oficial.
6: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
7: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
6: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
8: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
11: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Matina Codina.
12: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
3: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: Va, a veure si ve positiu el Toni Clapés, últim impuls del programa d'avui. Bon dia, Toni.
13: Hola, bon dia.
0: No podeu deixar de fer soroll quan estem a l'antena, sisplau?
14: Vinga, en Marimar.
0: Semblem nous, hòstia.
14: És que, de veritat.
13: No entenc a què ha vingut això ara. Algú ha llançat un ratolí ara mateix.
14: I jo no he sigut.
15: Estava vivo.
13: Bueno, va, comencem amb la valoració, si us sembla. Ja sabeu, una cosa bona, una altra dolenta. Comencem avui amb la dolenta. El pitjor del programa ha estat avui l'atracament en directe que heu fet a una pastisseria perquè us porti croissants.
14: Ostres! Sí, no ens
13: ha portat. O sigui, com a la pastisseria Morreig ens han dut croissants al món RAC1 i al Versió, i a vosaltres no us han enviat.
0: Doncs, que nosaltres, sigui dit de passada, que també vam estar parlant molta estona de la pastisseria i del millor croissant d'Espanya.
1: Més estona, de fet.
2: Bastanta més estona.
13: Doncs llavors no se us ha ocorregut res millor que trucar-los en directe per pidolar doncs, uns tristos croissanets.
0: No, hem reclamat el que és nostre, Toni.
13: No, perdona, sí, senyor. Em sembla patètic.
2: Clar.
13: Em sembla patètic.
2: Però que sigui patètic no vol dir que no sigui això.
13: La gent voluntàriament
0: no ser agraït. Això sí que és patètic. Oh,
13: o sigui, ara estàs insultant a la pastisseria.
0: Sí, sí, i em quedo curt.
13: En sèrio. Oh,
0: si no arriben croissants a les pròximes 24 hores, començarà el boicot.
2: Començarà
0: el boicot.
1: I tant, que començarà.
0: Farem una contrapublicitat. Demanarem a la gent que no vagi a la pastisseria Morreig. Que vagi a una altra.
2: Sí. Ostres.
0: Ara, si arriben els croissants, la festa que farem.
1: Són els millors.
2: Mira, ens ha escrit un oient, el Jordi, diu, bon dia, si us porten croissants, jo també vull la meva part, o si no, marxaré a escoltar Flashback.
0: Ostres!
2: Ara què fem? I li diré a molta gent que ho escolti.
15: Ens estan pagant amb la nostra pròpia moneda.
13: El caçador caçat, xato.
1: El caçador
0: caçat. També li dic a l'oient aquest que al cap de dos dies torna a estar aquí amb nosaltres, perquè generem addicció.
15: Signat Jordi Morreig, no?
0: Va, sí, per tant, t'ha semblat molt trist que piduléssim a la pastisseria.
13: Sembla patètic. Perdona, vull dir, això la gent ho ha de fer com un acte voluntari. Si ja han descartat RAC 105, no entenc què feu vosaltres demanant de nou...
15: Resulta que tu sí que te n'han portat,
13: perfecte. Bueno, el dia que tinguis un milió d'oients, doncs... serà una altra cosa i...
0: El dia que sàpigues dir la paraula milió, la dius.
1: Toma!
15: Ostres! Ernest, estàs totalment on fire.
1: Sí, està en el seu prime.
13: Saps quina paraula sé dir molt bé?
1: Quina?
13: Ondas.
0: Hola! El hueso.
1: Bona, Toni, bona, l'has guanyat.
13: Perquè Premi Ondas ho he hagut de dir dues vegades.
1: Toni, un, Ernest, zero.
0: No, no, nosaltres no tenim...
13: A tu donen premis a Vic.
0: No tenim...
1: Aquest Toni, programa,
0: aquest programa no té cap premi. Vull dir que si algú se'n vol donar un, encara que sigui el premi de la galeta... M'acceptarem.
13: Bueno, a tu t'han donat allà a Vic un premi a la trajectòria.
0: Sí.
2: ¿Usted había jugado al juego de la galleta alguna vez?
15: Santiago,
1: ¿qué diu?
15: No.
2: Yo había jugado en el quartet, a veces,
13: bueno,
2: en la guàrdia.
13: Em sembla que sí que va jugar, no? Una vegada o no?
0: No t'espero explicar.
13: No, perdona, és que ho vas dir en antena, no fa gaire.
1: Que
13: va passar desapercebut i vaig flipar. Tu vas dir que va jugar a la galeta.
0: Jo d'adolescent teníem un local amb uns amics.
1: La galeta, és allà que es posa una galeta al mig?
2: No, sí, això és marimar.
0: Sí, sí. No vam jugar aquest joc. El de la galeta no vam jugar.
13: Sí, vau jugar a sucar la galeta al Colacao.
2: A vegades per crear has d'experimentar.
13: Ah, sí?
0: Escolta'm, què ha estat el millor del programa d'avui?
13: Bé, el millor del programa ha estat la cançó del Sergi Ferrer sobre els barbarismes que es diuen
1: molt
13: en
1: bona,
13: català,
1: Sergi,
13: versionant el fastuc del gran Marcos.
16: No diguis farola perquè es diu fanal, a lo millor passa que potser parles fatal. Vull marxar d'aquí que el català se'm fa feixuc, giro la cadera i algú em diu...
15: Odisseu!

0: A Creu de Sant Jordi pel Sergi Ferrer, i ha fet més ell, un tio de Castelldefels, treballant, remant a favor del català. Això
1: molt bé, Sergi.
0: No s'havia vist mai de la vida.
2: Bueno, li enviaré al meu alcalde.
3: Ha estat molt encertada, perquè en aquest programa deixeu anar molts barbarismes, fruit de la vostra incultura lingüística.
1: Sobretot jo.
3: Ha estat un dos per un. Vull dir que molt encertada i enhorabona.
2: Gràcies, Toni.
0: Molt bé. Cuidem el català, donem-li corda. Quina nota ens poses avui?
3: Per un programa que demana Almoina en directe per esmorzar. Però també amb espurnes de creativitat amb la cançó del Sergi Ferrer.
0: A veure si ens aprova, va. Ja.
3: La nota
0: va.
3: Del Matina.
0: Va, que arribem al 5.
3: D'avui.
0: Va.
3: Un 7.
2: Toma!
1: Gràcies, Sergi.
2: De res, companys.
0: Avui em salto la dieta.
2: A menjar croissants, ah, no.
0: No, avui no puc esmorzar gaire fort, que avui he reservat taula un lloc bo.
1: Ah.
2: Amb qui vas a dinar?
0: No, però fa 21 anys que treballo a Barcelona i fa 21 anys que vull anar a un restaurant.
1: Ah, on, i amb qui?
0: I és avui.
2: Però amb qui vas?
1: Amb qui vas?
0: No, amb dos amics.
4: Ets un sibarita. Ah,
1: sí. Segur?
0: Dos amics.
2: Ara li diuen amics. De l'esquerra i de la dreta.
4: Ets capaç d'anar, que jo sé on vas a dinar. Sí. Ets capaç d'anar on vas avui,
0: sí,
4: i també de jugar a la galeta alhora, eh?
0: Al final sí que ets un guarro, eh? Al final sí que ets un guarro. No,
4: perdona, guarro tu.
0: No, jo
4: no jugo a la galeta.
0: Tu que vas traient el tema recurrentment. Sí. Ja està.
2: El proper càmping que fem.
0: Sí.
1: Vinga. Jo no vinc.
0: Marxem, va. De moment hem esmorzar, que es nota que necessitem nutrients.
1: De galetes.
0: Alan Lillo, moltes gràcies.
4: Ha estat un plaer, de
0: veritat. Que vagi molt bé. Fins demà divendres, ja, eh? Demà divendres. Sergi Ferrer, moltes gràcies. Gràcies, Marc Puga, per la paciència, sobretot. Què vol dir uf? Si dic gràcies, dius de res. Què vol dir uf?
1: He pensat uf positiu.
0: Si et fa mandra venir a treballar...
1: Has dit demà divendres i he dit uf, que bé, un cop de setmana llarg.
3: Ha estat un uf d'encara queda un dia.
5: Exacte.
1: Ai, de veritat, sabré jo, perquè he dit uf, no? És que...
0: Jo t'he dit gràcies i t'ho has dit uf.
1: I t'he dit a tu, no, he dit uf abans, ho hem dit a l'hora, ens hem solapat, és igual, ja és l'hora.
5: No se metáis con ella, que estará en esos días del mes que están así...
1: Santiago, esos días del mes no son cada día del mes.
0: Xavi Cazorla. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
2: Apa, adeu.
0: Gràcies a l'Arnau Molet, gràcies al Xavi Pardo, a la Mònica Usart, a la nostra estudiant, que és l'Alicia Janssen. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà més i millor. Bon dia i bona hora. Visca. Molet! Molet!
2: Visca, Molet! Bon dia, música, carinja.
6: Matina Cuc!

0: una cosa que faci malament aquest artista, perquè crec que tot el que ens publica, tot el que aporta al món de la música acaba sent un èxit amb raó, perquè ens encanta tot. Aquí la tenim amb Drop Dead, estem parlant, evidentment, d'Olivia Rodrigo, sonant per arrencar nova hora.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: Doncs, efectivament, ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxits des de RAC 105, que és el lloc correcte. Ets a casa, posa't còmode. Salutacions a l'Arnau Mulet. De seguida passarà per aquí, mira, sopa de cabra, sui, mon DJ. Però abans, a veure si recordes aquesta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vostè la compra bé, estan a carrer.
0: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
3: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, sotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

0: sabem què estarà, amb què estarà. Pregunta que fa mal, no?, una mica. Perquè va dirigida, doncs, a la seva exparella, bàsicament. I pensa, un cop s'ha acabat la relació, pensa, ara què? Amb què està compartint totes aquelles coses que fèiem junts abans? Déu-n'hi-do, missatge punyent, aquesta cançó de Ginestà amb Nil Moliner, que, per cert, és tot un èxit i no m'estranya perquè sona d'escàndol a través de RAC 105. A veure, fem petita pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el poll de les assegurances, i això no s'oblida fàcilment. Truca als va 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. I ara ja podem conduir tranquils, tu.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

Kevin Parker, que és el cantant de Tame Impala, ha explicat en una entrevista que aquesta cançó la va pensar per Beyoncé. El que passa és que ella es veu que ja tenia el displè, que... En fi, en aquell moment no va acabar de quallar la història. Va decidir quedar-se-la. Doncs mira, bé que va fer, perquè es va convertir en un èxit internacional, i ara la tenim aquí amb la col·laboració de Jennie de Blackpink. Una de les artistes també internacionals amb més milions d'oients al món. Déu-n'hi-do, eh? Quin parell que s'han ajuntat per fer aquesta meravella, que, per cert, és una de les cançons que tranquil·lament pot sonar, doncs, per Halloween, no? Dràcula. En fi, va, ara Charlie Puth i Meghan Trainor junts en aquesta meravella, Marvin Gaye. Let's move!

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
2: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
1: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
2: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
1: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Mònica Usart.
5: Hola, què tal? Bon dia.
6: Hola, Mònica.
5: Com estem?
4: Cada vegada tens menys veu.
5: Sí, ara pensava que venia millor i...
7: Tens la veu perfecta per explicar un conte.
5: Així?
7: Hi havia una vegada...
5: Un conte o una altra cosa?
4: Mira, posarem aquesta música...
5: Doncs ja plou, aquesta hora.
4: Uf, ostres, Mònica, conte, eh? Vigila que no soc...
6: Ara sí que escoltaré la previsió. Va, mira.
5: On està plovent, voleu saber-ho?
6: Home, i
5: tant. Atenció, ponent, perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
4: Carai.
5: I més de 40
4: mitja hora. Quina descarregada.
6: Serà molt intens?
5: Podria haver inundacions.
6: Ostres,
5: sí, sí, sí.
4: Calabrini.
5: I calamarsades.
6: Això ja és més guarro, eh?
5: Pedregades.
4: Carai, tu.
5: I llams i trons, també.
6: Mare de Déu.
4: Una mica de bondage.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: RAC 105, feu els millors.
9: M'encanteu.
10: Al cotxe, a la feina...
9: Feu tant riure.
11: A totes hores.
10: Bon dia, RAC 105.
12: Moltes felicitats pel programa.
10: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
8: Sou els millors.

Home, doncs aquesta cançó havia de sonar molt impactant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sí. Però és que el que es va viure ahir jo crec que va ser també igual o més espectacular encara, eh? Diuen que la gent cantava tan fort al concert d'Oques Grasses que fins i tot la veu del Montero costava de sentir de tantíssima gent que cantava. És que, clar, comiat d'un grup històric, eh? Va, disculpa la interrupció, però és que això, la teva salut, t'ho agrairà. I molt, perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries especialistes i demanes cita directament. I, a més, et pots fer totes les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot plegat amb menys esperes. Vaja, que és la millor manera de mantenir la teva salut al dia. Tot des de tan sols 21,90 euros al mes. I sense copagaments, truca'ls, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. Va, que continuem avançant. I ara mateix ho fem amb Aitana, que no sabem exactament què li va passar un 6 de febrero. Però pel que explica aquesta cançó, alguna cosa bona no va ser. Més aviat va ser una ruptura sentimental.

Ara, mira'm i digue'm que això no t'ha remogut alguna cosa. Kelly Clarkson, mare de Déu, eh? 2004, un 16 de novembre de 2004, concretament, traia aquesta autèntica meravella, Since You've Been Gone, que es convertia en la seva primera cançó, que era un èxit mundial. I no m'estranya, mira, el 2026 encara segueix sonant tan i tan bé. En fi, va, direcció a les 12 del migdia, saps que sona molt bé, també? La música en català. I ara anem a recuperar una d'aquestes cançons que ha sonat fort aquest estiu. Banda Neon, Búho, Simon DJ. El ventilador.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
4: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
9: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
8: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
9: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
12: Citroën.
10: Consulta citroen.es.

és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

0: Sens dubte, eh? Ugel, el francès, al costat d'Ultranateu, una de les clàssiques de les mítiques de la música electrònica amb aquest Moving to the Sun, que també es va fer molt popular a través de les xarxes, que ara ja sona per tot arreu i que, evidentment, doncs l'hem incorporat a la teva música perquè ens encanta.
1: La teva música
2: amb Arnau Molet.
0: Doncs sí, arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos un dia més. 8 d'octubre, eh? I aquí estem, acompanyant-te, com sempre. Bona música, bon rotllo. De seguida Taylor Swift, també Bruno Mars. Però abans, DJ, productor excel·lent, que malauradament ens va deixar massa d'hora. Jo crec que només amb això ja hi haurà moltíssima gent que sap de qui estem parlant, que és, evidentment, Avicii. Wake Me Up. Espectacular. Espectacular.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Bona llei, sempre bona llei, vés-te i xuna camin que et quedes superbé.
5: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
6: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
5: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Matina Codina, Best Moments.
12: Casa de la República, li atenen Carles, m'ànim.
13: Va, president Puigdemont, som de RAC 105. Bon dia, Carles.
12: Guapo.
13: Una mica de ganes de tornar, sí que deu tenir, no? Després de 9 anys.
12: Sí, bé, sé.
13: Què vol dir, sé?
12: El que passa és que aquest galifardeu del jutge Llarena just m'ha aixecat l'ordre d'atenció ara, que deu haver-hi mitja Catalunya odiant-me a mi i a Junts pel decret de la Mari Carmen.
13: Sí, és veritat.
12: Ja ho podia haver fet d'aquí uns mesos, el malparit, que s'ho menti tot la nana aquesta de Madrid, la Nogueres.
13: La Míriam tornarà segurament amb una campanya electoral a la vista.
12: Oh, calla, calla, quina mandra, unes eleccions ara. És que Llarena m'ha ben putejat, eh? Ara, sí, sí. Jo aquí a Bèlgica estic prou bé.
13: Ah, sí?
12: Tot el dia mengem músculs amb patates, passejo, ningú em reconeix pel carrer, ningú em diu Puigdemont a prisió, i ben tranquil, perquè et dic una cosa. A Waterloo no arriba ni una alerta de protecció civil.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora.

Doncs aquí tenim a Doechii versionant aquesta cançó clàssica, mítica, el Somebody That I Used To Know de Gotye. La recordes o no? Ens en van fer un fart en el seu dia, eh? Però amb aquesta nova versió, mira, entra més fina, entra més bé, no? I a més, passa una cosa amb la música que potser en el moment que sona et sembla que s'està cremant, no? En el seu moment quan va sonar, al final ja deien prou, no? Però ara l'hem deixat reposar un temps i torna a entrar molt bé, la veritat, pràcticament com el primer dia que la vam escoltar. Això es deia Anxiety. Va, ara una novetat. Es diu Adela i això és I Need L.A.

Get Lucky, és Daft Punk amb aquesta grandíssima cançó que, en fi, una de les més conegudes del duet que, per desgràcia, ens va deixar. Sí, va dir que retirava del món de la música i veurem si mai tornen. Si tornen, evidentment, els estarem esperant aquí. Va, 12:15 del migdia i ara és el moment de Teddy Swims amb una de les noves cançons que ens ha presentat, que parla de començar una relació i de donar-ho tot des de l'inici. De no protegir-te perquè et penses que saps que la cosa no anirà bé, perquè potser va bé i tu estàs perdent, saps? És una mica el que diu aquesta cançó, que de títol li ha posat Mr. Know-it-all, que en castellà seria un sabelotodo, en català seria una persona que es pensa que ho sap tot, no? No sé si hi ha una paraula concreta.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
3: No pots canviar d'emissora.
4: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
6: I'm Levirin.
7: Benson Blue. This is Dua Lipa.
8: This is Daniel Dyer.
2: La història continua. La teva música.
9: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
10: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
11: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
10: Menys Shazam i més RAC 105.
9: Aquest és el so.
12: RAC 105.
13: La teva música.

agafat tant aquesta de DJ Gotja. Jason Derulo, que també posa la veu en aquest Mi Chico. Va, i moltíssima atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa. Sí, sí, Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues, atenció, un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca'ls, va. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. I camina a tres quarts d'una al migdia. Ens hi trobem el Guetta, un tio que està en ple...

Andausà, que es veu que té dues filles, o una ja li havia fet una cançó, i faltava l'altra. Mira, la Julieta. Aquí la tens, no? A més, diu que va ser una de les cançons que van cantar durant tot l'estiu la família. I al final va dir, va, la poso al disc. Per això li va titular, la va titular, vaja, Papi, posa-la al disc. Un dels hits d'aquest estiu amb Mama Duixa. Bé, un dels hits potser em quedo curt, eh? Perquè jo diria que és la cançó en català d'aquest estiu 2026. No ho sé, tu què en penses? Una cançó que, a més, a ple octubre encara segueix sonant amb molta força i crec que encara té recorregut. Va, continuem avançant. De seguida Miley Cyrus, que ja no es diu Cyrus, per això he fet aquesta paradinha, no? Perquè ara es diu Miley, i prou. Abans Maroon 5, Don't Wanna Know.

0: arrive.
1: Mira, frase per tatuar-se directament a la pell, eh? Quan menys hi penso és quan més ho peto. Clar que sí, home. Oques grasses, que ho han petat, i de quina manera. De fet, ho van petar ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Avui, demà i demà passat, tres dates més per gaudir d'aquests últims concerts ja, últimes hores d'una de les formacions, una de les bandes més importants de Catalunya. Directament des d'Osona, eh? Sí. Bona terra, m'agradaria dir. I que viva la una del migdia, continuem acompanyant-te, com sempre, amb aquesta bona música de Rack Sensi, amb la teva música, de fet, de seguida, doncs, arribarà per aquí Cat Sei. Però abans, és el moment de Shawn Mendes. Rock, i amb una de les seves cançons històriques que ens agrada recuperar. Es diu There's Nothing Holding Me Back.

0: back. La teva música.
1: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
3: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què?
14: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
15: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Exambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105.

0: Saps aquell tipus de persona que entre setmana és una persona normal, correcta, i que al cap de setmana, doncs, en fi, la lia molt? Que entra a la pista i es torna un animal? Doncs això parla aquesta cançó de Cat Sei.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Que de fet per això es diu precisament animal, eh? En fi, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Ets a casa, ets a RAC 105, per tant posa't còmode. Ara ens arriba una de les formacions que forma part del cartell de la castanyada del Cabró Rock. Recorda, 31 d'octubre, si no tens entrades, cabrorock.cat. Estem parlant dels Catarres, que comparteixen cartell amb els Amics de les Arts, els Tiets, Figaflaues, l'Hockey Punk... En fi, que...

0: la teva música.
1: RAC 105. Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Vinga tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
8: Citroën.
7: Condicions a Citroën.es.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
10: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
9: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
10: Apa.
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.

0: veure, aquí la versió que ha fet Bibi Rexha està molt bé, eh? Però els que tenim una certa edat, recordem l'original i crec que encara se'ns posen els pèls de punta, no? La d'Insomnia, de Fightless, sí. L'han versionat, com et dic, l'han titulat New Religion i això ha fet doncs, que soni per tot arreu i que acabi de convertir RAC 105 en un after.
1: Aquest és el so
2: RAC 105.
1: La teva música.
0: Superant el punt d'un quart de dues, mira això. Black Eyed Peas. La recordes, aquesta, o no? També té una bona pila d'anys, ens venia molt de gust recuperar aquest Don't Funk With My Heart a RAC 105.

Doncs a veure, té una atmosfera especial, diferent, i per això jo crec que ha enganxat tan fort. Aquesta de Tame Impala, que es diu Loser, per això, i també l'altra gran part, és que és de la banda sonora de Spider-Man, no? Una de les pel·lis més taquilleres del moment, i això jo crec que potser l'ha ajudat una mica. Potser, no sé, té la intuïció, saps? A veure, també és cert que és una molt bona cançó. Perquè si no, no sonaria aquí a RAC 105 la teva música, només qualitat musical. De fet, mira, ara mateix ens arriba, molta atenció, la Rosalia, amb una que te la posem perquè la cantis. Sí. Perquè la gaudeixis de principi a fi, mira. És ella, la Rosalia, que diu que està despetxada. Doncs vinga, som-hi.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A Mundo Deportivo,

0: tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
1: Compte amb el que toques, eh?
2: Que sigui el que hagi de ser.
3: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
1: Ostres, de cop som els 2.000.
2: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
2: Màxima potència.
1: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit, de RAC 105.
2: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.

0: Doncs sembla que a nivell empresarial la cosa li va molt bé a Rihanna, sí. Però a nivell musical, tot i que també li va bé perquè segueixen sonant cançons antigues, no té previst treure res. Ens va dir el 2026. Però s'està acabant l'any, s'està acabant l'any i Rihanna no és enlloc, escolta'm. A veure, Línia Directa ha llançat la nova assegurança per mascotes amb veterinari més completa, que inclou consultes i revisions per al teu gos o gat. A més, pots portar-lo a urgències 24 hores i inclou les vacunes de la ràbia i tetravalent. I et tot això a un preu que només Línia Directa pot oferir. 18,90 euros al mes. Truca'ls, va. O entra a lineadirecta.com i comença a protegir la teva mascota. M'està agradant aquesta sintonia, eh? Sí. Va, truca. Línia Directa.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

A veure, és d'aquelles cançons que es canta taral·lejant, no? Pràcticament, perquè no cal que dissimulem, ningú se sap la lletra d'aquesta cançó de Ugel. Es diu Jamaican Bam Bam. Això sí, és un èxit brutal a tot el món i per això, evidentment, forma part també de la teva música, camí de les dues del migdia. Ara, però, tornem cap a casa amb una cançó que s'entén prou més. Bastant més. Bàsicament perquè és en català, eh? Arriben per aquí els Tiets amb una cançó que porta per nom Era Això. Els Tiets que, per cert, formen part del cartell de la Castanyada. La Castanyada del Cabró Rock, que es farà el dia 31 d'octubre. Que no tens entrada, cabrorock.cat, perquè comparteixen cartells amb tots. I són tots.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Estem trucant a la pastisseria Morreig, on fan el millor croissant d'Espanya.
2: Estem trucant per demanar explicacions.
1: Sí, truco de RAC 105, no sé si ens coneixes, els del Matina Codina.
3: Sí, som sí, molt... sí, bueno, algun cop he escoltat.
1: Ens hem fet ressò de que sou el millor croissant d'Espanya.
2: Ara.
1: De mantega.
3: Exacte.
1: Volem saber, sense rancor ni mala llet, per què no n'heu enviat a RAC 105.
2: Clar.
3: Exacte. Mira, doncs, jo precisament no ho sé, però no sé.
1: Queremos lo nuestro, queremos lo nuestro, nuestra parte del botín. Per cert, anirem trucant fins que no arribi la safata, eh?
3: Perfecte. Vinga. Perfecte, bloquejaré el número, el deixaré penjar.
1: Que vagi bé, Mònica.
4: És ben curiós que la gent dels croissants ens ha posat les banyes.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: una trucada ho va canviar tot. Nil Moliner li va demanar a Ginestà que fossin els teloners del seu concert al Palau Sant Jordi i després d'aquell èxit, doncs home, faltava una cançó.
1: La teva música.
0: I ha estat aquesta que es diu Amb qui estaràs. Així comencem, dues del migdia d'aquest dijous. Espero que estigueu més contents que l'Arnau Mulet, que el pobre em diu que ha perdut el gust de les coses. Va tenir, què, un parell de dies de Covid i ja no hi ha gust, eh? Doncs fa bona olor, eh? Bon profit, Arnau. Va, seguim avançant, deixem-nos de menjar i li donem el play a aquest...

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
4: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
5: Mira, ja ve, recta final.
6: Mare de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
7: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
8: Un autèntic bochorno.
4: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
10: La casa dels teus artistes.

0: Your husband is coming.
1: Va decidir treure's l'etiqueta de cantant de música electrònica. I ara sí, ha demostrat tot el seu talent, rei. Es diu Where is my husband i dona pas a un dels grans moments de la Mercè de RAC 105. Ja fa un parell de setmanes, però encara el tenim al cap. Milers i milers de persones a les dues, quasi tres de

0: REC 105 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Rosalia.
3: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalia Motomami.
4: Bravo!
5: Aquí estem, aquí estem.
6: Aitana.
7: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
2: Leire.
8: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
9: Alfred García.
10: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
11: Bravo. Sí, sí.
9: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
12: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
13: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
9: RAC 105.
14: Som a tot arreu.
9: També a YouTube.
14: La teva música.
15: Yo guys,
16: what's up?
15: Another.
14: RAC 105.
9: No podràs canviar d'emissora.

primer va fer-se viral a YouTube quan no hi havia ni TikTok, ni Instagram, ni res. Era l'any 2008 i la primera vegada que va acabar triomfant ja amb una discogràfica Justin Bieber va ser amb el Baby, que de tant en tant també recuperem aquí per recordar aquells inicis d'un Justin Bieber a qui no li havia pràcticament ni canviat la veu. Seguim avançant, van, la que és, sens dubte, la setmana dels Oques Grasses a Catalunya. Ahir s'especulava sobre la possibilitat de si alguna col·laboració, els Figaflau, es deien alguns, podia aparèixer a l'estadi. Finalment, res de res. Veurem avui. Així que, de moment, seguim amb els davalls, solucions i no problemes. Mama.

cançó que parla d'una història tan simple com aquell qui diu, d'un nen que es perd a la muntanya, que surt de la tenda, va a fer les seves necessitats i pam, ja no el trobes. Sense Google Maps és difícil avui dia. Primera cançó de Gorraneta, això es diu Marta, apropant-nos a les 3, aquella horeta segurament que acabes de dinar, que dius, ai, un cafetó ara, una xocolata ara, per exemple. Doncs mira, si ets fan de la xocolata, això t'interessa. Xocolates Torres us presenta el seu nou espai Shop and Shop, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, et preguntaràs, doncs que és gratis, sí? Experiència gratuïta per tots els particulars, així que ja saps, vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs a supermercats. Ja t'aviso. Reserva la teva plaça a xocolatestorre.com/visita-nos. I saps qui ens visita ara? Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

0: La revista de DJ Mag és la que s'encarrega de col·locar tots els DJs en funció de la seva importància, no? El millor DJ del món, el segon, el tercer. I aquest any ha pujat posicions, 6, es troba a la 48, tot i així em sembla totalment insuficient amb el que ha fet Ugel. Aquesta, una de les noves, amb Ultrana T.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Que és la que ens presenta després del Jamaican. 3 de la tarda, aquí l'Héctor Huguet va acompanyant-te. 9 migdia de dijous, en aquest cas s'esperen plujetes. En fi, estarem al tanto, sigui com sigui, precaució com sempre, bona música. I ara amb els One Direction. Perquè últimament trobo que es parla molt de Harry Styles i molt poc de la banda que el va donar a conèixer, els One Direction. Viatgem al 2013 amb aquesta cançó que es diu Best Song Ever. Som-hi!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si vos se la compra, ve a
4: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: RAC 105, la teva música.
7: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
7: Aquest és el so

una altra de les grans veus femenines que vindrà a Barcelona el 2027, encara queda, a finals de maig. És curiós, eh? Cada cop surten les entrades abans. D'aquí 8 mesos jo no sé on seré, però vaja. Gracie Abrams, bones notícies, evidentment, pels fans d'aquest artista que ho va rebentar amb aquest That's So True, que deixem enrere quan arriben els Tame Impala. Fins ara considerat segurament un grup més de nínxol, però que han arribat a tots els cors d'arreu del món, en part gràcies a aquesta cançó, èxit global al costat de Jenny. Sona RAC 105 en un nou dijous, es diu Dràcula. Dràcula.

edicions. En fi, 5 de les últimes 7, increïble. La primera vegada que ho va aconseguir va ser l'any 2011, precisament l'any que va fer aquesta cançó. A Masher, la deixem enrere, Without You. I d'aquesta manera camí arribem a 2:15. Ara amb un so més elegant d'un nou artista. Fa un parell d'anyets que el coneixem. La seva carta de presentació va ser el Loose Control. I ara ha anat mica en mica arribant d'altres. Teddy Swims, el The Door, el Bad Dreams. Aquesta la més nova, la presentem a RAC 105 i es diu Mr. Know It All.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del Raxen 5.
7: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
8: Família de Raxen 5.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots, sí.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
26: RAC 105.
27: Sempre.

no calen likes. Simplement calen flors. A qui vulguis, eh? No cal que sigui la teva parella. A una amica, a una amiga, en fi. Així hem conegut a Brou, aquesta nova formació catalana, i és que la veritat és que ha estat un gran mes d'octubre, sobretot per les joves promeses catalanes. N'hem conegut diversos artistes i Brou són uns d'ells, gràcies a això que es diu De Colors. Vinga, seguim avançant. Moment ara, doncs, per passar d'una novetat a un clàssic. Potser clàssic es queda gran, però vaja. Una de les importants del 2012, el so positiu de Jennifer López. Dance Again. La vas ballar, sí.

No sé si haguessin omplert 4 estadis olímpics, però és evident que els Charango mereixien un comiat més digne del que van tenir, que no van poder fer com ells voldrien, segurament a causa de la pandèmia. Aquí sempre els fem un homenatge. Amb cançons com aquest Compte amb mi, amb la qual ens aprovem a les 4 de la tarda. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Va, i arribarem amb The Kid Laroi, Miley Cyrus, Without You, també amb la nova balada de Karol G i Bruno Mars, Still. Abans, una que no cal ni presentar.

0: Aquest.
1: Aquest.
0: És el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
4: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Un bon baix. Un baix que convenç, diu Miley Cyrus. O Miley, perdoneu. Que serà que no hem recordat ja tots els locutors de totes les emissores.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Que diu que no vol que li diguin pel seu cognom, així que simplement Miley amb el seu Bass Persuades, la cançó que dona nom a aquesta nova era, la desena, 10 àlbums ja a les esquenes d'una Miley, amb la qual comencem una nova hora, 4 de la tarda, tarda plujosa, diuen, eh? Així que precaució i bona música, ara amb Nil Moliner. No és...

féssim un llistat de cançons que queden perfecte per dies així grisots, plujosos, de nou, eh? Recordem que s'espera una tarda plujosa i avisos a, sobretot al litoral. Doncs aquesta cançó hi formaria part, segur. End of Beginning, de Joe. Esperem i desitgem que no hi hagi problemes al segon concert que hauria d'haver estat el primer dels Oques. Així que de seguida va la cançó amb la qual van acabar i els Oques. Sort de tu, també Taylor Swift preparada o el so alegre i positiu dels Capital Cities. Safe and Sound.

0: Adela.
1: Rex Sensing.
2: Adela, it's in LA.
3: La teva música.

és curiosa la història d'Adela, que va ser participant del The Debut Dream Academy. D'allà va sortir un altre grup femení molt important, avui dia com són les Cat Sai. Ella ha anat en solitari i li estan de conya amb aquesta cançó Intinelle. I de fet en té una altra, Nicole Kidman, totes elles al capdamunt de les principals llistes mundials. És una jove promesa del món del pop que dona pas a una ja més que consolidada. Dua Lipa, seguim amb ella i amb això que es diu...

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Algú podria pensar que aquesta va ser l'època daurada de David Guetta. Doncs no, segurament ho està romantitzant. L'època daurada de David Guetta és aquesta. S'ha tornat a confirmar com el millor DJ del món segons la revista DJ Mag en les darreres 24 hores. Aquest, un dels seus primers clàssics. Love, Don't Let Me Go. Pels amants del dance i pels amants de l'esport, atenció, que això us interessa. Us convido a que us inscriviu a l'onzena edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer, ho diré bé, la cursa de 5 quilòmetres, d'acord? Jo crec que és per tots els públics, per passar un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Mundó. I un munt de cares conegudes de RAC1. Jordi Basté, Toni Clapés, Anna Ballonesta, Joan Maria Pou, els Taloners, Aleix Pariser, Jaume Molló, els Muppets i molt més. Últims dies, d'inscripcions. Jo de tu m'afanyaria. Et pots inscriure a la cursa de RAC1.cat. I a més, des d'aquest any, a Platja d'Aro, a la Costa Brava, així que és una oportunitat perfecta per tenir un pla diferent al cap de setmana, com et dic, del 18 d'octubre. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, Fiat, Cassegurances i Torrons Vicenç. I sempre, sempre, sempre amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dia perfecte, diumenge 18 d'octubre, per fer una mica d'esport i per conèixer cares conegudes de RAC1.

0: Chico. I a partir de les 5 només hi ha un Chico que ens interessa, que és l'Enric Font. Ell s'hi posa de seguida, així que ja pots començar a enviar missatges al 608-7171-41.
1: Amb Víctor Huguet.
0: Jo que et dic adéu, que vagi molt bé aquesta tarda i precaució amb les pluges. Adéu-siau. No crec.

0: Tu! Sí!
1: Ja tardes!
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes!
3: Ja tardes!
2: L'Afterword de Rec 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric...
4: Perdó,
5: Juan es tonto.
4: Juan es loco.
6: La gente está muy loca.
7: ¡A loca tú!

0: Bona història de Bruno Mars, eh? Risk It All. Ole! Que, per cert, ja aprofitem i el felicitem, que és l'aniversari d'en Bruno, eh? Sí, sí, sí, fa 41. És del mateix any que jo. En fi. Fa uns 4 minuts que passen de les 5. Aquí estem al Ja Tardes, eh? Hola!
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Bona tarda. Fins a les 9, lien la parda, com sempre. Ja, per cert, també saludem al nostre estudiant en pràctiques que està aquí al costat, en Gerard Clarassó, que ens acompanya durant uns quants mesets i ens dona un cop de mà. Clar que sí, com ha de ser. Home, i va aprenent. Bé, tot i que jo ensenyar no sé si ensenyo massa coses. En fi, sí, com sigui, junts, plegats fins a les 9, ja saps. Amb moltes coses, un programa ben farcidet avui. Ja veuràs, home. Va, de seguida obrirem tema del dia. A més, amb premi d'aquests que tant ens agraden, eh? Que així... A més a més, avui un tema del dia ben mogudet, ja veuràs, eh? Que t'agradarà, sí. També, què més tenim? Home, Rous musical, batalla de cançons. Avui enfrontant cançons de vegetarians. Sí, sí. Ja m'entendràs després. I, a més, versió del dia i els teus comentaris, que pots enviar ja mateix, eh?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, de fet, només començar, ja m'han enviat un... És que comencem a tope ja, eh? Mira, hola!
3: Enric Font, torneu cap a Oques.
0: Oh, cap a Oques.
3: Què feu? Que voleu per aquí o què? Va, diguem alguna cosa més. Bona tarda a tothom.
0: M'encanta. Ara faig de meteoròleg. Doncs mira, dir-te que jo he llepat, eh? Jo sí. Fa una estona, per això, eh? Ja fa unes hores. He enganxat un cap de núvol i... Per la ronda, eh? Per la ronda de dalt. Bueno. Però res, ara mateix aquí surt el sol. Vull dir, clar, que tampoc et puc dir si plourà o no ho sé. Haurem de trucar a la Mònica Usart. La Mònica ho sap, perquè ho sap. Ella ho sap. En fi, sí, com sigui, va, fins les 9 aquí, liant-la una mica, amb bones propostes, com per exemple aquesta de JCJ amb Ariana Grande, el seu Bang Bang.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Rec 105. Qui vol festa i xerinola?
3: Jo.
2: Amb l'Enric tot mola.
4: Me gusta mucho, me gusta mucho.
5: ¿A que sí?
6: Claro.

0: ho està patant, ho està patant amb cançons com aquesta. Jamaica, bam, bam, bam, bam, miram, salami, pan. Vinga, va, que tenim... Tenim teca. Avui tenim teca, teca d'aquesta...
1: Ai, Déu meu!
0: Ai, ai, ai. Però va, anem a encetar el tema del dia, perquè sí, sí, sí. I avui parlarem al tanto de música electrònica.
2: Sí, sí.
0: Clar, és que ahir vam saber el resultat de la llista del top 100 de DJs de la revista britànica DJ Magazine, DJ Mag. I la llista d'aquest any, 2026, ja ha sortit a la llum i la votació, doncs, hi ha hagut de tots colors, però el que es confirma és que David Guetta torna a ser el número 1. El francès, que ja és la sisena vegada que encapçala aquest rànquing, convertir-se, doncs, s'ha convertit de nou amb el DJ que més vegades ha estat número 1 a la història d'aquesta llista tan prestigiosa, que de fet és la única que valida el rànquing de DJs del món, saps? Sí. I avui, mira, aprofitant aquesta notícia, avui escombraré una mica cap a casa, que a mi m'agrada això, sí, sí. I avui, doncs, parlarem d'això, de cançons dents o cançons de DJs. I volem saber quina és la teva cançó de DJ o de dents preferida. I com sempre, pots explicar-m'ho a través del WhatsApp.
3: 608-7171-41.
0: Sí. Mira, per exemple, és alguna del Guetta, de mateix, amb Titanium. Per exemple, per què no? Doncs aquesta. O poder alguna de les cançons de Vichy, que sempre serà un referent. O el Swedish House Mafia. En aquest cas són tres, Però ja ens val. O Peggy Goo, que també ho peta. Ja porta uns anys en aquesta llista. També em podries dir clàssics, Clàssics del dance. Home! Com aquest de Gala, Fritz on Desire. O cançons que hem ballat ja unes quantes vegades. Home! I també cançons de casa, Home! Que no falti. Va, quina és la cançó dents que mai et cansaries de ballar? Doncs tot això, com sempre, amb un àudio al nostre WhatsApp.
4: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Va, m'has d'explicar quina és i per què t'agrada tant, no sé. Alguna curiositat, alguna cosa. I al tanto, perquè entre tots els que participeu estem sortejant, com ja és habitual, les samarretes del programa. Samarretes ben xules del Ja Tardes que pots aconseguir per fardar, per fardar, que ens agrada això de fardar, Doncs això mateix. Avui farem una playlist dance de les millors cançons de les que t'agraden. Així que vinga, va, digues la teva. Avui mira, escombro cap a casa que m'agrada. Tothom té un passat. Bueno, una estoneta, aquests missatges, aquests comentaris, aquestes cançons, que avui no pararem de ballar, I ja que sembla que ha de ploure, doncs aprofitem i ballem a casa, Que esperem que no plogui, sobretot per a tota la gent que vol anar a veure Oques Grasses avui, que ja els hi va ploure dilluns, només falta que avui també, Va, i mira, parlant de cançons dents, jo crec que aquesta també és un bon exemple, no? Anem a recuperar el so de les Icona Pop amb això. I love it, sí, m'encanta!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, solet, vine a ma veu.
3: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorraneta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorraneta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què?
14: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
15: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
16: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105. Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: A mi no m'agrada.
19: Castigat.
20: Yo quiero que se peleen.
18: Toma ya.
19: Ha muerto.
21: Ostres.

0: Ah, que està xula aquesta!
1: M'encanta!
0: A mi també! És la nova que ens porta la Gina Estal, al costat de Nil Moliner. Amb qui estaràs? És una bona pregunta. Amb qui estaràs millor que amb Rax and Chain? Sempre ho dic, eh? Però que veritat, és que veritat. Va, doncs, 4 minuts i arribarem a 2:15. Avui, ja tardes, els protagonistes són els DJs, sí? Bé, els DJs i la música dance, la música ballable. Per això volem saber quina és, doncs, aquella cançó, cançó dance, que mai cansaries de ballar, eh? Aquella, la teva preferida. Va, explica-m'ho. I recorda que podràs guanyar les samarretes del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ah, participa, vinga. Aviam per aquí, mira, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hello.
3: Doncs jo tinc predilecció pel Gigi D'Agostino i la cançó La Passión.
0: Oh, que millor. Bona. Oh. Boníssima. Avui serà una mica el ritme de la nit d'aquest programa. No sé per què, no sé per què. Ja ens agrada, eh? Home... tu també pots participar, ja saps, 608-71-741. Ja en tenim més, crec, eh? Hola!
4: Buenas tardes, Enric. Hombre. Soy Alfonso, el camionero de Sant Esteve de Rovires. Hace ya tiempo que no hablaba contigo.
0: Massa.
4: Antes de vacaciones.
0: ¿Qué dius?
4: Bueno, me alegra mucho volver a escucharte.
0: Ay,
4: todo es debido al cambio de turno con el camión, ¿sabes? Ay. Depende de las horas, puedo o no puedo.
0: Vigílame el camión,
4: Me gustaría, porfa, que me pusieras tu temazo, tío.
0: ¿Cómo?
4: Que lo has roto. Este verano lo has roto. Todos mis colegas flipan con él.
0: ¡Dadamo!
4: Y eso, a ver si me lo puedes poner y me animas estas últimas horitas que me quedan de darle al volante.
0: Vigila.
4: Un abrazo. Hasta luego.
0: Ay, em fa il·lusió que em diguis això. Mira, escombrant més cap a casa que mai, eh? Doncs va, que de boca, moltes gràcies per demanar aquestes cançonetes. Va, dit i fet, anem amb la proposta d'aquest estiu d'un servidor, l'Enric Font, va versionant el tema mític dels The Corrs amb aquest Breathless.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: RAC 105.
0: Amb l'Enric Pons.

0: Kevin Parker, escolta'm, que ja no signa autògraf, eh? Ja se n'ha cansat. Diu que els col·leccionistes fan calarons, saps? Amb les signatures, en fi. Tot sigui això, eh? Ai, va, que re, uns 8 minuts que passen de 2:15. Mira, m'estan trucant de Sevilla. Curiós, eh? És curiós. Estic en directe, ara no. Va, que tenim molts missatges, molts comentaris. I també, ara a aquestes hores, és moment d'encetar la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, som-hi, perquè no sé si sabeu que aquesta setmana és precisament la setmana vegetariana. Sí, això no m'ho invento pas, eh? Això és verídic. I mira, aquí al Ja Tardes hem pensat que si hi ha artistes que han decidit eliminar la carn i qualsevol producte d'origen animal a la seva dieta, doncs avui, mira, poden estar a dieta, però a dieta de victòries. De victòries del roast musical. Per això avui, mira, enfrontem tres artistes que són vegetarians o vegans amb tres cançons que segur que te les saps de memòria, de pe a pa, que l'has cantat. Bé, segur, segur. I com sempre, tu tries quina és la millor a través del WhatsApp. Així que ja saps, moment d'agafar el telèfon, obrir l'aplicació i dir quina és la que més t'agrada. Va, prepara't, perquè anem a enfrontar aquestes cançonetes. I anem amb l'opció número 1. És Ellie Goulding, que precisament és vegetariana, i mira, entra en aquesta batalla de cançons amb una de dels seus temes més romàntics. I de les més conegudes, també, eh? És de banda sonora, eh? Love Me Like You Do. La que més t'agrada, doncs, com sempre, m'ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Mira, en aquest cas és Will.i.am. És vegà i, mira, també és el líder dels The Black Eyed Peas, creadors d'himnes de festa, com per exemple aquest. Home! I got a feeling! També, evidentment, la pots votar, aquesta opció número 2. Va, i anem amb l'última. Una també ben tendra, ja veuràs, mira. Una altra vegana que deixa empremta amb les seves cançons, com per exemple aquesta, un dels èxits més recents. Una cançó ben delicada, és un fenomen, eh? S'enganxa aquest Birds of a Feather. I ara és el teu moment, ja saps. Doncs vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Vinga, va. Quina és la teva cançó preferida? Quina és la que més et flipa? Dels vegans i dels vegetarians. Doncs ja saps, opció número 1 amb Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Opció número 2 amb els The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I l'última amb Billie Eilish, Birds of a Feather. Va, cap al final del programa, com sempre, repassarem tots els vots amb el Bar Addicte i resoldrem aquesta batalla avui intensa i plena de verdures. Quines tonteries que fem, a vegades, eh? Hem de fer coses. Va, menys de 20 minuts, les 6 de la tarda, i és moment de xiular el ritme... No així. El ritme dels Maroon 5, en aquest cas al costat de Christina Aguilera, i aquesta que ja és eterna, Move Like Jagger, aquí al Ja Tardes. Va, foli!

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
2: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
1: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
2: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
1: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Levitin. I'm
10: Benson Boone. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dyer.
5: La història continua. Rock 105. La teva música. Aquest és el so.
0: Rock 105. La teva música.
12: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
13: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Bona-le, sempre bona-le, després una coming que queda superbé.
15: Després de l'èxit festuc, Marcos MK torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
16: Fatxenda, de Marcos MK, ja disponible a totes les plataformes.
15: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
16: Amb el suport del Departament de Cultura.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Ep, tu!
24: Sí!
23: Ja tardes
25: a pujar el volum. A RAC 105.
26: Si bé t'ho vols passar...
27: Sí, claro.
26: A l'Enric Font, has d'escoltar...
27: Que ria?
28: Doncs sí.
29: Les autoritats sanitàries...

0: ens motiva, eh? La proposta d'Another, amb aquesta Talk to You, una altra de les que ho ha petat aquest estiu, evidentment. Una cançó que ens ve perfecta pel tema del dia d'avui. Perquè avui, precisament, els DJs són els protagonistes. Bé, els DJs i la música electrònica, eh? Recorda que volem saber avui quina és la teva cançó dance preferida o de cançó de DJ. Saps? La cançó que mai et cansaries de ballar. Avui anem així, mira. Avui és com brenc cap a casa.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, 608-717-141. Va, participa i et podràs endur les samarretes del Ja tardes. Estan molt xules. Ai. Aviam, va, tenim comentaris com aquest. Hola.
2: Hola, bona tarda, Enric Font, i bona tarda a tots. Soc Dani, de Lleida.
0: Molt bé.
2: A mi la cançó que m'agrada és Born Sleepy, de Underworld.
0: Home!
2: De la pel·li de Transporting i, de, i pel records de l'època que em porta.
0: Sí,
2: gràcies.
0: Senyor. Ai, gràcies a tu. Això és mitjans dels 90, eh? No sé si aquesta sona al ritme de la nit, eh? No, sí, sí, bona, bona, és bona.

0: ακόμα, ακόμα.
1: Φέτα.
0: Τι ήταν τα φέστα. Μα ουί βουσκέμα και στα σκανσόν δεν. Καταγράδι, αλλά καμία στα γράδι, αλλά καμία σας είσαι παλιά. Νο σε, του σπλήκα μου. Ήταν πέσει, δεν σ' αλκούνα κουριοζήτα τα μακέστα κανσό, ανταβάν, ε.
2: Δεν τάρδες να μπιάρνους αλ τέο μισάτζα.
0: Α, βιδεμένει. Si vols cantar, mira com aquí. Hola,
3: hola Enric Font, sóc el Kilian de Cardedeu. Doncs jo la cançó que no em cansaria de ballar mai seria la de Saturday Night.
0: Adéu. Aquesta és digna de BBC, eh? Bodes, batejos i comunions. Sí. Ara, jo ho dic sempre, eh? Ho sé, ho dic sempre, però és que és verídic. Jo la ballo com la Macarena. Sí, de debò t'ho dic. Em faig un lío, la Macarena la ballo com aquesta. Bé, no, i sort que no em sé la CDG, que si no ja seria, bueno... 608-7171-4. Va, avui cançons dents, cançons electròniques o de DJs, vull dir, ja saps. Busquem la que més t'agradi, la que més hagis ballat o la més curiosa, si més no. Vinga, va, ara una estoneta més, que avui anem a tope de power. Hem ganes de tecresca i festa. I, home, és dijous, juernes, eh? Sí. Va, que arriben per aquí les Katzae, com estan triomfant després del Coachella. Entre temes com aquest, Animal.

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anà?
4: Ànimus.
3: Ei, bona tarda, Henry Fonta.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
5: Bona tarda.
8: Que m'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Podré callar. Va.

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: És guapo i ben plantat.
4: És gravíssim.

0: altra d'aquestes bones cançons que ens venen perfectes avui. Hugel, al costat d'Ultranaté, amb aquesta que dona molta greixca. Sí, sí, sí. Moving to the sun. Va, així hem començat una altra horeta. Déu-n'hi-do, quin dia. Uns 6 minuts que passen de les 6. Hola, eh?
1: Oli, buenas tardes.
0: Ja tardi, ja tardi. Va, missatges, comentaris. Recorda que avui, precisament, els DJs són els protagonistes del programa. Perquè, bé, ahir ens vam assabentar que David Guetta torna a ser el número 1 del top 100 d'aquesta llista de la revista britànica DJ Mag. I per això busquem aquella cançó de les que has ballat més. Saps? Aquella cançó dance, que és la teva preferida, que dius, és tan bucle, eh? Bucle. No em m'encanso, no m'encanso. Doncs explica-m'ho, va!
2: 608-7171-41.
0: Sí, sí, sí. I en joc les samarretes. Les samarretes xules del Getardes. Vinga, aviam, mira, hola! Ep!
3: Molt bona tarda, Txec. Sí. Escolta una cosa. Aquí posarem dues coses dispars, eh? Per una banda és la meua dona, sí, amb la de Lady Mermelat, no, aquesta. O sigui, era posar amb Lady Mermelat a la disco i pujar a pòdium allà a fotre cops de peu a qualsevol cap que se li apropés. I jo, per mi, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl.
0: Ostres!
3: Aquesta, bueno, sí, em tornava loco en aquella època. Sí que he de dir que Blur m'agrada molt, el Song 2 i d'altres, sí, cançons prèvies, sí, com a La Granja, no, però... És que Chemical és Chemical.
0: Ara.
3: Però Txec, vagi molt bé la tarda.
0: Txec. Hem fet un txec. Doncs, escolta'm, clar. Chemical Brothers, aceptamos barco, però... Blur aquí ja, no sé jo, eh? Massa punk. Pel rotllo d'avui. Va, tu també participa, ja saps. 608-7141. Mira, mira... Digo pollo, digo chico. Sí, sí, avui se va així. Sí, sí, sí, exacte. Mira, més missatges, hola.
4: Hola, sóc el Marc Givert i amb això de cançons techno.
0: Techno.
4: Us voldria demanar Satisfaction de David Guetta.
0: Val, ok. Aviam, parlem. Clar, la que dius tu és aquesta. Sí, David Guetta aquí participa, però és una versió, eh? És una versió original de Benny Benassi, eh? Satisfaction, que feia amb el nas tapat. Mira. Satisfaction, eh? Una mica així, Satisfaction. Va, avui et toca a tu també posar el ritme a la tarda.
2: 608-7171-41.
0: M'estic morint de calor, sóc jo, Gerard, o fa calor? Fa calor, oi? Sí. No sé, l'aire d'aquí no, jo crec que no... No està al dia, eh? No està al dia. En fi, sí, jo explicant les meves xurrades. Que no falti res, eh?
5: Oi tant.
0: Va, tu també participes, 608-7171. Mira, una cançó que també podríem acceptar, no?, pel concurs d'avui, és aquesta dels The Black Eyed Peas. La versió que vam fer del tema mític, que és banda sonora, evidentment, eh? De Dirty Dancing. Oh!

0: 30 minutes.
1: 3 minuts de missatge no és un àudio.
2: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
3: Ja tardes.
4: Ai, calla't.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos.

0: Una bona història d'aquestes que ens porta Bruno Mars. Sí, es diu així, eh? I just might. Que, per cert, avui, és que, clar, tot va lligat, tot va lligat. Avui ja sabeu que és l'aniversari del Bruno Mars. I, precisament... I, evidentment, és el protagonista de la versió d'avui.
1: La versió del dia, el Ja Tardes.
0: Sí! Va, celebrarem els seus 41 anys. Entrarà 41 ja, eh? Bruno Mars, sí. I recuperarem una de les seves cançons més mítiques. I descobrirem totes les seves variants a diferents estils. Al tanto, perquè avui, a la versió del dia, aquesta cançó...

mundial, doncs hem trobat un munt de versions, però moltes, moltes, moltes, moltes. Mira, per exemple, volem destacar covers com aquest ritme de jazz ben elegant. Mormor. Home. Ara sí que... Ara sí que toca. Entre altres també, mira, hem trobat una versió així...

Et posaria a cantar, eh? Però, clar, la gent que va avui de concert a Oques Grasses... Se'n recordaran de tota la meva família. Va, i molta atenció a aquesta per ballar una mica a ritme de bachata.

bones propostes avui, eh? Però la versió del dia és una així com més dolceta, amb essència Deep House. Càrrec de Furs, al costat de Verónica Bravo i Deep Match. Mira que li han donat la volta ben donada, eh? Aquesta història, Just the Way You Are. La versió del dia d'avui. A pujar volum, toma!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: O els 10 dies Nissan...
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Merishot.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
11: RAC 105.
12: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
13: Mola, mola, golla.
14: Però això què és?
15: Ai, no ho sé.
14: Comencem forts.
15: Està rient.
16: No! Madre mía.
17: Oi, està tot fatal, eh?
16: Oh, molt.

0: Smiley. Una de les bones històries que ens portava ja fa unes temporadetes. End of the World. Barre, un minutet i arribarem a 6:45 avui aquí al Getardes.
1: Vinga, Enric, que anem tard.
0: No, anem bé de temps. No enganyem a la gent, aviam. Bé, tenim molts missatges, molts comentaris i també molts vots per la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Getardes.
0: Apoli. Home. Va, avui, aquesta setmana, estem celebrant precisament la setmana vegetariana. Sí, sí, no m'ho invento, això és veritat. I aquí, al roast musical, hem volgut, doncs, fer una cosa una mica, bé, diferent. Hem agafat tres artistes que han apostat per una alimentació, doncs, així, més vegana o vegetariana, i els posem cara a cara amb tres cançons que segur que coneixes, així que ja saps què toca, no? Va, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida! Anem a enfrontar aquestes tres cançons i tu, com sempre, m'expliques quina és la millor amb un àudio. Va, que arriba per aquí l'opció número 1. Mira que comencem amb una d'aquestes apoteòsiques, una romàntica, més no poder, ensucrada. Ellie Goulding. Una sensibilitat, també a l'hora de menjar. I a l'hora de cantar, temes com aquest, Love Me Like You Do. Banda sonora de 50 ombres d'en Grey, eh? Sí. L'has vist, l'has vist?

0: Va, anem amb l'última opció, número 3, també així dolceta. És Billie Eilish amb un altre dels seus grans èxits. De fet, aquesta és una de les més recents, que ens porta una cançó més íntima, més emocional. Birds of a Feather. Va, ja saps que ara és el teu moment, no? Vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam, ja tenim comentaris, missatges com aquests. Mira, hola.
2: Hola, Enric. Hey. Bona tarda. Hello. Aquí a Mataró ja surt el sol.
0: Oh, mira.
2: T'estem escoltant aquí millor i la cançó que més ens agrada és la de la Billie Eilish. Ah. Apa, adéu, un petonàs.
0: Adéu. Doncs mira, vot per l'opció número 3. Tenim més, evidentment. Mira,
3: 105,
0: hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Hello. Mira, a mi la cançó que més m'ha agradat és la de Agar Feeling, l'opció número 2. I ara anem de camí cap al concert de Coses Grasses. Oh. I si ens podries posar la cançó de Sort de tu.
0: Oh, i tant, oh, i tant. Oh. Doncs mira, vot per l'opció

I ja saps que tu també pots votar la teva preferida. I al final del programa, doncs, resoldrem aquesta batalla de cançons amb el veredicte, així que va, afanya't a votar. Vinga, vinga. Va, i per tots els que ara mateix esteu al cotxe anant cap al concert, una que cantareu a ple pulmó, ja veurà.

0: de tu.
1: Després de currar
2: i abans d'arribar a casa,
1: vius el moment més feliç del dia.
3: Aquí al Getardes.
4: La guapíssima.
3: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant.

0: És Taylor Swift i Patient Zero. La nova que ens porta la nord-americana, que ho està petant, eh? Ai! Sí, de les més reproduïdes, evidentment. Va, re, en qüestió d'uns... d'uns 17 minuts, arribarem a les 7 de la tarda, tenim missatges, comentaris... i moltes cançons dents, que avui els protagonistes són els DJs.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Busquem aquella cançó que te n'has fet un fart de ballar. Aquella cançó, la teva preferida, en format dents. Sí, així, una miqueta de DJs, saps? Eh? Tot perquè de piqueta torna a ser el número 1. Ens vam assabentar ahir. La nova publicació de la llista Top 100 de la DJ Mag. Va, comentaris, missatges com aquests. Hola!
2: Ep. Hola, bona tarda, Rifons.
0: Bona tarda.
2: Ai, mira, Rifons. La cançó que hi ballat més ha sigut la de Eurythmics.
0: Sí?
2: La de...
0: Quina?
2: Citrine o Make Me Feel.
0: Com, Make Me Feel?
2: Aquesta és de les cançons que al meu temps havia ballat més.
0: Ah, molt bé.
2: Vinga, moltes gràcies i felicitat pel programa. Adeu.
0: Adeu.
2: Així la pots posar, sisplau.
0: Sí, sí.

0: Mira que s'ha versionat, també. Mira, la podríem fer a la versió del dia, eh? I tu, quina em dius? Quina és la teva preferida en format dance? Vinga. Mira per aquí, hola.
1: Hola, Enric Font.
0: Epa.
1: No sé si t'has fixat, però després de cada jingle d'aquests automotivadors,
0: sí,
1: sempre fiques una bona cançó de tonyina.
0: Oh.
1: Jo d'aquestes electròniques la que em recordo és la de Sandstorm.
0: Home!
1: Que és fantàstica.
0: Va la canya, eh? Sí.
1: Bon cap de setmana.
0: Tu sí que ets un bon tonyinaire. Home! Com es nota que m'escoltava altres emissores, eh? Eh, sí o no?
2: Aquí fotem tonyina de la bona.
0: Ara, ara, ara! Tothom té un passat, ja ho he dit. Bona proposta aquesta, eh? Mira, mira que ja té més de 25 anys, això ja, eh? Sí, sí. Diu aviat, escolta. Oh, oh. De fet, la tinc a vinil, imagina. Va, tu també participa. Avui els DJs són els protagonistes, ja saps. Així que proposa'm una cançó d'aquestes. Sí, si vols, de tonyina, de tonyina. Però cançons ballables. Cançons dents. Va, en una estoneta farem nova tongada. Maco, farem maco, vinga.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara, ara! I recorda que pots guanyar les samarretes del programa, tu. Un parell de samarretes, potser, del Ja Tardes. Ah! Va, nosaltres continuem, això sí, amb propostes d'aquestes elegants, d'aquestes... mira, també aixequen els ànims. Això de Teddy Swims és una de les més noves que ens porta, s'anomena Mr. Know It All. Una altra de les que sona avui al Ja Tardes.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Torna el hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
5: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
6: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
7: Me parto.
5: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
6: Son desagradables. ¡Muy bueno!
4: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
12: Amb el suport del Departament de Cultura.
13: RAC 5, 4,
14: 3, 2, 1.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
21: Enric Font.
20: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa.
1: Ja t'he de dir també una cosa que em sap molt de greu, però t'ho tinc que dir.
2: Aviam,
1: el tema d'avui, mira, no, no.
3: Com que no?
1: I llavors no. Vaig a la meva. I ara has de fer allò que em poses un to especial, sí, com el que et poses tu quan has cantat fa un moment. Un dia per la tarda,
2: ai, mare,
1: RAC 105 vaig posar, només sentir sa veu, em vaig enamorar, el cor em bategava i sé molt bé per què. Ai, del fons soc suporter, sempre el seguiré. I escolta, que visca el Barça, que visca el Girona, i vinga, va, per tu, visca Marata.
2: Home!
1: Adéu!
2: Adéu! Unes coses més surrealistes, tu.
4: Visca Marata.
2: Visca, visca.
0: Ja tardes.
5: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsa.
4: Ai, Déu meu!
5: Fatal.

0: Com molen, eh? Sí, són els Brou! Artistes emergents de casa nostra que ens porten temes com aquest, eh? De colors, sí, olla! Millor viure la vida de colors, eh? Sí, sí, sí, sí. Vinga, re, uns 6 minuts que passen de les 7 de la tarda. Aquí estem a aquest programa... És que no sé com qualificar això. Com ho podria qualificar, això? És que no. Un programa. És l'Afterworld radiofònic per excel·lència a Catalunya, clar. Va, que tenim missatges i anem directes, tu, vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, tenim peticions, eh? Hola.
2: Hola, som l'Àlex i la Carla.
3: Hola. Estem al cotxe. Sí.
2: De camí al concert d'Oques Grasses.
3: Uh-huh. Per si ens podies posar la cançó de Ping Pong.
0: Ah, Ping Pong.
2: Gràcies.
0: Ai, doncs res. Van a l'uníson, eh? Van juntetes. Doncs vinga, mira. Hola. Per cert, aneu una mica justes, no?, pel concert. No ho sé, eh? No ho sé. Esteu ahí, ahí. Bé, aneu bé, home. Hem de ser positius, sempre. Us ho passeu molt bé, eh? Molta gent que va amunt i avall, avall i amunt. Cap a... Sí, vigileu amb el cotxe, vigileu. Molta gent que va cap al concert d'Ocas avui. Esperem que no plogui, eh? Va, a part d'Ocas Grasses, que això és evident, els protagonistes d'avui són els DJs. I també David Guetta, clar. Sí, que torna a ser el número 1 del món. Quan parlem de DJs, això està clar. Per això volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquestes ballables, en format dance. Doncs vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Anem a repassar comentaris. Missatgets, com per exemple aquest. Hola.
4: Hola, Enric.
0: Ui, hola.
4: Soc la Gris de Sant Celoni.
0: Ei, què passa?
4: Doncs a mi m'agrada molt, molt, molt el Paul Kalkbrenner.
0: Hola.
4: Tinc molt bon record seu, a més que vam anar-lo a veure a Berlín, l'hem vist també a Barcelona.
0: Oh.
4: I potser així una que no sigui molt oscurilla, que és la de La Mezcla,
0: que
4: és així més ballable,
0: sí,
4: i tal,
0: molt.
4: I em mola molt.
0: Ai, sí.
4: I m'agradaria ballar-la amb la samarreta del Ja Tardes.
0: Ah.
4: Vinga, un petó, bona tarda.
0: Apa, la que em dius és aquesta. La sort que no és fosca, eh? Una versió del tema mític de Michael Clayes i Toto la Momposina. Hablo con la lulu, hablo con la playa. Va, en tenim més, mira, hola.
5: Bona tarda, Enric.
0: Hey.
5: Com anem?
0: Molt bé.
5: Som la Cris, des de Girona.
0: Hola, Cris.
5: Buà. Jo, si posaves els Chemical,
0: oh,
5: ho petàvem. Fa molts anys, això, eh? Quina, sí, llàstima.
0: Oh,
5: però sí, els Chemical,
0: sí,
5: els Chemical, sens dubte.
0: Oh, yeah.
5: O res, aviam si cau una samarreta per aquí, que molta vaiga, molta aiga, però volem samarretes també per aquí, Girona.
0: Val.
5: Va, una abraçada, cuidat pel programa.
0: Adéu. Vigila, amb la pluja, amb la lluvia també. En fi, doncs sí, Chemical Brothers, també unes bones propostes que ens portaven ja fa un temps. O sigui, encara estan a tope, no? 608-71-71-41. Tu també pots participar, ja saps, avui. Combrem cap a casa. Volem, doncs, propostes a càrrec de DJs, productors aquests de música electrònica o dance. Doncs 608-71-71-41 i podràs guanyar aquestes samarretes del programa. Va, anem avançant. Moment de viatjar cap a Itàlia amb la proposta de Damiano David i aquesta Next Summer.

0: llegenda, que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb la

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant. Però moltíssim, Molt, però molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A RAC 105.
5: Ostres, que fort.

0: Ara, també aniria malament que en lloc d'aigua caigués... O sigui, rebéssim una altra cosa. Sí, sí, agua, agua. Com diria el mestre, no?
1: Agua!
0: Sí.
1: Agua!
0: Ara! Bona proposta de Shakira, la colombiana al costat de Maluma, amb una de les més recents, que evidentment també ens agrada ballar en aquest programa. Agua, agua, agua! Va, 19 minuts, que passen de les 7 de la tarda. Tenim molts missatges, comentaris i moltes cançons dents, que és el que busquem avui.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Sí.
0: Celebrem que s'ha publicat aquesta llista dels top 100, dels millors, els 100 millors DJs del món, on de nou l'encapçala per sisena vegada David Guetta. Però busquem una cançó de DJ que sigui la que més t'agradi, la que més has ballat, la que més d'allò. Saps què vull dir? Sí, no? Vinga. Mira, tenim comentaris com aquest. Com us agrada la canya i la tonyina, com hem dit abans? Hola.
3: Bona tarda, Enric.
0: Ei.
3: Fernando de Lloret.
0: Hola, Fernando.
3: Qualsevol de la Blondex.
0: Ostres.
3: Saludos.
0: Ai, saludos, saludos. Aquesta és canya, canya, tope, eh? Mira, mira, mira, mira. Bogeria, tu! Apoli! Déu-n'hi-do! Amb això ja marxem, però marxem de festa a festa i ja no tornem fins al mes que ve, eh? Vull dir, és una cosa... Déu-n'hi-do! Va, 608-7-7-4-1, tenim més, hola!
4: Hola, Enric Font, bona tarda, què tal?
0: Molt bé.
4: El tema d'avui m'agrada molt, però és xungo, eh?
0: Okay.
4: Jo me'n recordo que quan vaig començar a escoltar aquest tipus de música, sí, la cançó que més em va agradar i encara ara m'agrada molt, que no sé de qui és, em sembla que has dit David Fitz, o no sé què Fitz, és la de Call on Me.
0: Home.
4: Call on me, call on me, call on me. I només diu això, eh? Poca cosa més. Però m'agrada molt. I això de que en David Guetta sempre sigui el primer, no, no pot ser. Tenim DJs molt, molt, molt, molt, molt bons. Però bueno, mira, si li toca repetir, repeteix.
0: Sí, doncs sí. Molt bé, clar, ja sé quina vols dir. Clar, de fet, la que dius és una versió del tema original de Steve Winwood, el Valeri Colme. Aquesta ho petava molt al 2004 i mira, la recuperem de nou, sí? Eric Prydz, el Colme.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
5: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
0: RAC 105, la teva música.
11: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
11: Aquest és el so.
12: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
13: Mola bogollón.

0: Mola. Bill Moliner, una altra de les que ens motiva en aquest dijous. Me acuerdo de ti. A mi m'agrada, tu. Va, doncs... sí, pràcticament dos quarts de vuit.
1: Hola, Enric!
0: Sí, hola! Vinga! Tenim missatges, tenim comentaris i, evidentment, també tenim vots per la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one. Ai, Hadouken!
0: Vinga, va, que estem celebrant la setmana vegetariana. I mira, hem pensat en aquest programa de... Mira, per què no enfrontem artistes que precisament han decidit eliminar carn i qualsevol producte d'origen animal a la seva dieta? Ei, mira! Així tenim excusa per enfrontar cançons xules, xules, xules. Doncs avui, cara a cara, vegetarians o vegans, amb tres cançons que coneixes de sobre. Així que ja saps què toca. Agafar el telèfon, obrir el WhatsApp i votar la teva preferida. Va, veiem què hi ha per aquí sobre la taula. Anem amb l'opció número 1. D'aquelles de pell de gallina, d'aquelles, oh, tendres, tendres. Ai, ensucrada, també.

0: confessat i, a més, líder dels The Black Eyed Peas. Un dels himnes de la festa més gran dels últims anys. Sí. És la que més et flipa, també la pots votar. Va, anem amb l'última, una proposta així també dolceta. Opció número 3 per Billie Eilish. Una altra vegana confessada. Amb un dels seus èxits recents, una cançó com delicada, enganxosa. Tot un fenomen, aquest Birds of a Feather. I ara és el teu moment, ja saps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, quina votes? Quina és la teva preferida? Doncs explica'm un àudio al WhatsApp, com per exemple han fet per aquí. Mira, hola.
2: Epa. Hola, Enric Fons, soc Maria Sabadell.
0: Hola.
2: Què tal? Com portes el refredat?
0: Fatal.
2: De les tres cançons?
0: Sí.
2: Vaig per parts, com de cal destipador. De les tres cançons, escollo la de Billie Eilish. I després de les que més he ballat...
0: Epa!
2: Ara em ve així el cap la de Cherokee. Però... Ei, Cherokee. Vinga, una molt forta abraçada. Petonassos, perquè encara vaig per Barberà i he d'arribar a Mataró a entrenar. No arribo, no arribo.
0: Vigila,
2: vinga, doncs, amb molta marxa.
0: Oita. No hagas el indio, haz el Cherokee. Sí. Home, això és de mitjans dels 90. Al tanto, perquè aquesta cançó és de... del Jordi Cubino. Sí, sí. Poca gent ho sap, que es va fer servir per l'espot aquest de televisió, de la Coca-Cola aquella de cirera. Cherry Coke, Cherry Coke. Cada fet jo aprofito i faig la falca, que l'any passat vam fer una versió d'aquesta... Un servidor, l'Enric Font, sí. Bé, en aquest cas, amb la companyia de Dani BPM i José AM. Sí, Cherokee Anthem. Sempre l'escolo totes. L'escolo totes. És, això sí que és tonyina, veus? Mira, mira.
3: Aquí fotem tonyina de la bona.
0: Ara. Déu-n'hi-do. Avui em faran fora, avui. Va, 608-71-7141, tu també pots participar, a part de votar la teva preferida del Rose Musical, clar, és que ha participat a les dues coses, ha fet un completo, un complit. Doncs a part d'això, pots participar al tema del dia, que avui busquem aquella cançó dance, que més has ballat, que més et motiva, que més t'agrada. I podràs guanyar unes samarretes del programa, va. 608-71-7141. I de seguida també, més vots per la batalla de cançons. Va, dit això, arriba la nova de Marcos amb K. És tot un fatxenda.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si vols no t'ho dic, però jo escolto l'Enric.
2: Sí, molt bé.
3: Tant si vaig com si vinc, escolto Reaction 5.
4: Toma!
3: I és que amb l'Enric Font arribaràs a la fi del món.
4: Quina alegria!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Cada tarda a les 5.
8: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
9: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
9: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
9: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
9: Ja tardes.
13: Ja tardes.
9: De 5 a 9.
14: Arrec sense.

0: una bona proposta d'aquelles que enamoren a càrrec de Karol G i Bruno Mars, que recordo un cop més que és el seu aniversari. Still. Bona, 15 minutets, arribarem a les 8. Escolta'm, aquí al Getardes.
1: Hola, què passa?
0: Què baixa, què baixa? Bona, 15 minutets, arribarem a les 8. Escolta'm, aquí al Getardes.
1: Hola, què passa?
0: Què baixa, què baixa? Va, ja saps que pots comentar el que vulguis.
2: Dime, dime, guapo.
0: Això mateix, dime coses al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, avui els DJs són protagonistes i per això busquem aquella cançó tens que tant t'agrada, tant l'has ballat, tant d'allò, 608-71-71. Mira, hola.
4: Hola, hola, Getarderos. Soc la Vinent de Terrassa.
0: Hola.
4: I mira, quan has fet la pregunta, he recordat una cançó que la ballava moltíssim i la cantava moltíssim, però l'he hagut de buscar perquè no recordava bé, no? Si es deia així o no. I la veritat que era un puntarro també com la ballàvem, no? I queda anys que han passat des d'aquesta cançó.
0: Però quina és?
4: Doncs mira, per mi la cançó seria la de Smile, de New Limit.
0: Oh.
4: I res, mira, si pots posar una cançoneta d'Ocas Grasses,
0: sí.
4: Doncs superguai.
0: Molt bé, guai.
4: Que vagi molt bé, un petonet i adeu, adeu.
0: Adeu, adeu! Déu-n'hi-do, Smile, Smile. Això és del 94, no? Sí. Home, aquesta sí que era de festa, eh? M'encanta. Va, i tu, quina és aquella dance que ballaves? Aquella electrònica que no parava... Bé, que clamaven els DJs a l'època, o no, o a dia d'avui, és igual.
5: 608-71-71-41.
0: Va, i avui, que molta gent també va cap al concert d'Ocas Grasses i m'esteu demanant també molts temes. I ja és de nit. Diuen que comença a ploure, això també. Vigileu a la carretera, sobretot. Doncs, in the night, eh? In the night.

0: REC 105 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
3: Ja són 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
3: Instagram,
0: TikTok,
3: Facebook,
0: X,
3: YouTube.
0: I la nostra web...
3: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
3: Som a tot arreu.
0: 100.000 i pujant.
4: Bona-le, sempre bona-le, vés-te'n junt a camin, que et quedes superbé.
5: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
6: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
5: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
0: Actualment, no pots canviar d'emissora.
9: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
10: Quins seran els èxits del futur?
11: I'm Olivia Dean.
12: Benson Boone. This is Dua Lipa.
13: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Ja tardes.
0: Ràdio en estat pur.
8: Amb l'Enric Font.
0: RAC105.

0: això només passa
1: a Ja Tardes. Hola, bona tarda, Enric. Pues a mi una de les coses que em fa molt feliç és un massatge als peus.
2: Com?
1: Mira si em fa feliç que el meu nen, que ja és adolescent, com no té un euro, sempre em fa pel meu cumple o pel dia de la mare vales de val per 30 minuts de massatge als peus.
2: Oh.
1: Sí, per flipar. I jo més contenta, bueno, més que es gastés 100 euros en un regal. Sí,
2: ostres,
1: que...
2: Doncs jo haig de confessar que els peus és una de les parts del cos que menys m'agraden.
3: Sí, ho dic aquí obertament. Sí, no, no puedo, no puedo.
2: No, no. I si ja fan pudor, bueno.
4: Ah, que peste.
2: Exacte, jo penso igual que Emilio Aragón. Mira, potser per això no m'agrada el format. Em recorden els peus. No ho sé, no ho sé. Ai, tela.
5: Ai, Déu meu.
2: Sí, Déu meu.
0: Ja tardes.
6: Ja tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: And I want to talk about.
1: Oh yeah, baby. Aquí tens a Madonna, que reinventa cada 2x3, però és que el bosc li surt d'allò més bé, eh? Sí, com és el cas. Bring Your Love, proposta que ens porta al costat de Sabrina Carpenter i que també triomfa per tot arreu. Barre, uns 6 minuts que passen de les 8. Què, com ho portes? Tot bé, no? Espero que no t'estiguis mullant, eh? No. Esperem que no. Va, sí, com sigui, tenim missatges, tenim comentaris i també tenim vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Avui un roast musical dedicat als vegetarians i als vegans, també. Clar, és la setmana del vegetarià. I per això estem enfrontant tres artistes que precisament practiquen, no? O sigui, són vegetarians. Han decidit no menjar res de producte animal. I tenim vots de tot tipus. Mira, hola!
3: Hola, Enric. Ai, hola. Jo sóc en Marc Uset.
1: Hola.
3: Nevado de Santa Maria de Palautordera.
1: Oita!
3: I del rus musical dels Getardes, trio la cançó 1.
1: La 1?
3: Adéu!
1: Adéu! És Billie Eilish. Love me like I do. No. Tenim més vots, eh? Sí, sí, mira, hola.
4: Epa. Hola, Ratchet 5, som el Leo.
1: Sí.
4: I nosaltres votem l'opció número 2.
1: La 2.
4: Gràcies, adéu.
1: La més mogudeta de totes, eh? Els de Black Eyed Peas, capitanejats per Will.i.am, que és vegà i creador d'himnes de la festa com aquesta. Recorda que l'opció número 3 també la pots votar, que és Billie Eilish, Birds of a Feather. La cosa està repartida, ja t'ho dic. Així que vota la teva preferida, que en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que...
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
1: Exacte. I en res, també, més cançons d'aquestes dents que tant ens agrada, eh? Avui escombrant cap a casa i un programa dedicat als DJs. Recorda que, a més, podràs guanyar la samarreta del programa, així que... Jo de tu, em plantejaria participar. Està guai. Bé, anem a més. Moment de The Weeknd amb això. In Your Eyes.

0: pencar i et ve de gust d'escoltar una cançó.
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 55.
2: Amb l'Enric.
3: Els teus desitjos són ordres.

0: tu.
1: Agafa el telèfon.
2: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
3: RAC 105 estrena temporada.
4: Eh?
3: I de bo, ben segur que serà una passada.
5: Ui, sí?
3: La millor música de tot el món.
4: Ah.
3: La punxa l'Enric Font.
1: Sí.

0: que m'agrada, m'agrada. Sí, DJ Goja. Jason Derulo, Mexico. Bé, anem a repassar més comentaris, perquè avui estem a tope. Bé, quina tarda no estem a tope aquí? Ah, vinga. Foli.
1: 608-7171-41.
0: Va, aviam què m'expliqueu. Àudios al WhatsApp. Àudios com aquest, hola.
2: Enric Font, guapeton. Escolta, un tamardo d'aquest de fa uns anys, el gran Laurent Garnier.
0: Home.
2: I el seu The Man with the Red Face, crec que era.
0: Oh.
2: Oh, de locos. Un tamardo tonyina, guapa, fineta.
0: Ja hi som.
2: Per gaudir-la. Una abraçada, felicitats. Apa. Pel programa, guapo.
0: Vagi bé, adéu. Estem canyeros avui, eh? Entenc que hem demanat cançons així de dance, de DJ, de... d'aquelles que has ballat, però Déu-n'hi-do, eh? Ara, aquesta m'agrada. Laurent Garnier... Ai, què he dit? Laurent Garnier. Proposta de l'any 2000, eh? Sí. Man with the Red Face. Està xula, aquesta, amb el saxo i tot. Com diria...
1: Aquí fotem tonyina de la bona.
0: Sí, avui hem recuperat aquest separador. És guai. Va, en tenim més. Va, foli fort.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, missatges com...
4: Oli, Enric!
0: Hola!
4: Pluja tardi!
0: Total, ja.
4: Doncs mira, una de les cançons que sempre... Bueno, que més he escoltat, que escolto i que crec que... Hi ha moltes vegades que li canto al meu gos mentre va caminant. Destination Calabria.
0: Oh, oh.
4: Perquè té aquest compasset de... Is it now? De mi que tenen... Ti, ti, ti. Llavors, com van caminant així i van movent el cul, doncs li vaig cantant també.
0: Mira.
4: Doncs això. Re, doncs mira, sí, ahir vam estar al concert d'Oques Grasses. La veritat, una passada.
0: Oh.
4: I... Clar, no vaig poder comprar-me cap samarreta, llavors...
0: Vaja.
4: És clar...
0: Vaja.
4: Ai, no sé, crec que em fa una mica d'angúnia no tenir-ne del ja tardes,
0: clar,
4: eh?
0: Clar,
4: no sé
0: clar.
4: Si hi podria caure alguna.
0: Ai, no sé.
4: Bon dijous, petons.
0: Ai, igualment. Així que vas gaudir d'Oques Grasses, eh? Ai, bandida. Doncs va, en una estoneta repassarem més cançons dents, que és el que estem demanant avui, perquè puguis endur precisament les samarretes del ja tardes. Sí. Va, ja que m'has dit aquesta de Destination Calabria, ens ve de gust recuperar, eh? Aquest mashup amb el tema d'Àlex Gaudino i Crystal Waters. Va, foli fort. Destination.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si você la compra bé, estan a Carrefour.
3: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
4: Marta, vinem a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
15: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
16: Citroën.
15: Condicions a Citroën.es.
17: Escoltes tots els èxits de la música.
18: No podràs canviar d'emissora.
19: Ja tardes.
20: Amb l'Enric Font.
21: Ets un campeón.
22: Sí, sí. Oye, buena.

0: Enorme, Adela! Amy in L.A. Oh, oh, oh. De l'any que ve estarà per aquí, per terres catalanes, eh?
1: Ah. Sí, sí, sí.
0: Bé, uns 3 minuts i arribarem a 2 quarts. És el moment de nervis, moment de serietat, moment de resoldre la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Bé, ja tenim els resultats d'aquest roast musical. Avui dedicat a la setmana vegetariana. Posat cara a cara tres artistes que han apostat per una alimentació, doncs això, vegana, vegetariana. Però no... Però clar, és que només una cançó es pot endur la corona del rei dels vegetarians. Ho acabo d'inventar, eh? No passa res, no passa res. Va, és que clar, per una banda teníem per aquí Ellie Goulding, amb una cançó d'aquelles romàntiques intenses, eh? Impossible de no reconèixer aquest Love Me Like You Do. És que, a més, forma part de la banda sonora de 50 ombres d'en Grey, no? Sí. Love Me Like You Do. L'he cantat unes quantes vegades, eh? Sí, sí. Això per una banda. Per l'altra, una mica més de ritme. Amb Will.i.am, capitanejant els The Black Eyed Peas. Will.i.am, que és vegà. I ens porta un autèntic himne de festa, d'aquelles cançons que ja han ballat ja infinitat de vegades, comencen a sonar, ja saps que la nit promet, eh? Sí, sí. I per últim, Billie Eilish, també vegana, que ha tancat aquest combat amb un dels seus grans hits, de fet, un dels més recents, una cançó que ha conquerit milions d'oients. D'aquelles també tindràs. Però només una pot guanyar. Va, tres cançons, tres artistes i tres estils diferents. I molts vots, això sí, eh? Molts, molts, molts. Batalla que estava molt igualada. Però ja tenim la guanyadora. La number one. La que es corona, com hem dit, la reina dels vegetarians. Atenció, perquè la cançó guanyadora d'avui és... Home, home, home! Home! Podríem dir que és la més animada. Sí. Will.i.am i companyia, els de Black Eyed Peas, que s'emporten el roast musical d'aquest dijous amb I Got a Feeling.

0: Divendres envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
3: Que ja
4: tarda. Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no.

0: m'agrada. Són el Ginestà amb Nil Moliner, amb aquesta història que demaneu també sovint al WhatsApp, que ens agrada molt, ens motiva, eh? Amb qui estaràs? Doncs vinga, explica-m'ho, amb qui estaràs. Bé, tenim més missatges, més comentaris i més peticions.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Mira que m'expliquen, hola.
2: Ei, Enric Font, hola. Jo sóc el Martí.
3: Sí. Jo el Sergi.
2: Oita. I jo la Júlia. I estem ja al concert d'Oques Grasses i us podem demanar qualsevol cançó d'Oques Grasses, ah, vale?
0: Mira, clar.
2: Que vagi bé, adéu.
0: Veig que us agrada la varietat. Va, que avui cantareu cançons com aquesta. Sí. Ai, quina enveja, tu. Allà. Que m'heu enviat des de l'estadi olímpic, Lluís Company. Que no us mulleu gaire. Va. Recorda que avui, a través del WhatsApp, el que estem preguntant és quina és aquella cançó dance que més has ballat, que més t'agrada, que més et motiva. Avui li dediquem als DJs, no? Tot plegat.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Mira, hola.
5: Bona tarda, Enric. Hey. A mi una de les cançons que em posa top i m'encanta també pel ritme que té, és el de Gypsy Love, de Crystal Clear.
0: Ostres!
5: A mi m'encanta, tu.
0: Sí,
5: va, felicitats pel programa, endavant, ben parit. Sí. Adéu.
0: Adéu. Déu-n'hi-do. Ganes de greix que hi fes, avui, eh? Home, has dit jous, és cuernes, eh? Que es noti, home. Home, allà. Que ja ho diuen.
6: Si vols escoltar musicón, sí. Posa'l ja tardes, de l'Enric Font.
0: Evidentment. Va, aviam si en una estona ens dona temps a repassar més comentaris, més missatges i més cançonetes d'aquestes. De DJ. Va, anem a més. Moment de Sofia Lixvestor. Aquesta també l'hem ballada unes quantes vegades. Oh.

0: REC 105 Barcelona.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Abans, per posar la ràdio,
4: havies de buscar el botó. Girar la roda. Buscar la freqüència. Tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
3: posa RAC 105.
4: I ja està.
3: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
4: RAC 105.
5: Demana-la i sona.
6: RAC 105.
4: Ja tardes.
7: Ja tardes.
4: Amb l'Enric Font.
8: Hola, mogollón.
9: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Mira,
2: bona
1: hola.
2: Tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. Aquí a Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les entetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre... que sacar les tetes. Va treure pi.
1: No!
2: Ens
1: no.
2: fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, com és que has hecho esto? I diu, però no ha dit la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a... que era Afrodita, no? Pechos fuera, vinga.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Mira, no podia marxar de cap altra manera que amb una ben mogudeta, ben rítmica i d'aquelles que ens motiven, eh? Sí, Another, amb aquest Talk to You, amb això que pràcticament tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat, evidentment, aquí al Ja Tardes, eh? 3 minutets i les 9. Demà hi tornem, i al tanto, perquè demà en aquest programa tenim un super, super, super mega regalàs. Així que no us ho perdeu, a partir de les 5. Ja Tardes, i a més de divendres, tu.
1: Ole!
0: Sí, ole, ole, ja veuràs. Va, per cert, abans de tocar el 2, donar l'enhorabona a la Griselda i a la Sònia, que s'emporten les samarretes avui. Va, ja que avui estàvem en format dance del Ja Tardes, marxarem amb una que hem ballat unes quantes vegades ja fa uns anys, d'això. Sí, sí. Però ens agrada molt. Amb Kid Ryan i el seu Desenchanté. Tocarem el 2. Apa-li.
2: Adéu, Enric.
0: Adéu, adéu.
2: Demà.
0: Sí, demà
2: hi tornem, eh? Sí,
0: això espero. Vinga, va, xau, pescau. Pues,

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors. El millor dels
0: millors. La casa dels teus artistes.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Casa de la República, li atenen Carles, mànim.
2: Va, president Puigdemont, som de RAC 105. Bon dia, Carles.
1: Guapo.
2: Una mica de ganes de tornar sí que deu tenir, no? Després de 9 anys.
1: Sí, bé, sé.
2: Què vol dir, sé?
1: El que passa és que aquest galifardeu del jutge Llarena just m'ha aixecat l'ordre d'atenció ara, que deu haver-hi mitja Catalunya odiant-me a mi i a Junts pel decret de la Mari Carmen.
3: Això és veritat.
1: I que ja ho podia haver fet d'aquí uns mesos, el malparit, que s'ho mengi tot la nana aquesta de Madrid, la Nogueres.
2: La Míriam tornarà segurament amb una campanya electoral a la vista, no?
1: Oh, calla, calla. Quina mandra, unes eleccions ara. És que Llarena m'ha ben putejat, ara. Sí, sí. I jo aquí a Bèlgica estic prou bé.
2: Ah, sí?
1: Tot el dia mengem músculs amb patates, passejo, ningú em reconeix pel carrer, ningú em diu Puigdemont a prisió, i ben tranquil, perquè et dic una cosa. A Waterloo no arriba ni una alerta de protecció civil.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: Em desperta una companya perquè em...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
3: 26 de gener de 1947.
2: I el número de la sort, el
3: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el

0: Martina Codina Best Moments.
1: El Pot Petit, que és un llegendari grup de música infantil, ja té 22 cançons que han superat el milió de reproduccions.
2: Mare de Déu!
3: I hi ha una febre que flipes, venen llibres, venen samarretes, o sigui, està muntant més el dòlar.
4: Per petits i no tan petits, a mi m'encanta.
3: Ah, sí?
2: Per què?
4: Els pirates, per exemple. Els pirates amb un mocador al cap.
1: Sí. A mi em sembla molt bé que es forrin, perquè també, quan estàs allà a dalt de l'escenari, veus un nen que li cau el moc, l'altre que s'adorm, l'altre que crida. Vull dir, el que han d'aguantar, no? Pot ser que en el Pot Petit ja no hi capiga la pasta que han fet. Pot ser que arribin els bolos amb Ferrari, amb un Lamborghini.
3: Que guapo, un Ferrari, surten 15 tios com al circ.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.